0: complicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
4: Let's just start playing covers.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Codifica, radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manta el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, radiosantquirze.cat.

0: Hi, speaking from the stage.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de palda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat

0: Clica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio Sanquirsa. En Tastet de Radio Sanquirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirsa i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga!
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga!
11: Quina gràcia!
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
13: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
6: Transició una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva bola.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Kitchen, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga!
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga!
9: Pep, quina gràcia!
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obre la porta, man del dimoni!
5: Miro la meva bola.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
6: Doncs quin xororama!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
14: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
15: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
16: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: pendent de si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un tren.
1: Aquí estaré
0: és
1: això. Okay.
2: Tot el dia sí. M'està xinxant
1: o no?

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull canviar.

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquila, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerro el equipo, va! Poquito menos ya y arriba, bien!
3: Para. La merda, puto vídeo. Sí?
0: M'esteu tornant els ous! Tots!

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Aquí no hay a... No. Aquí... Aquí no hay a... Aquí no hay a truco.
1: Ràdio Sant Quirze.
2: Són les 10.
1: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Aprofito. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me aterrat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Yeah.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
10: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
11: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant. Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: Sono a la ràdio, m'has tornat a ser.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixon, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, manca el dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea. Ets

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

7. Aviam, 1, 2, 3, i ara això em pot ser.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

fan per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles del vent que ballen van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància si

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci. Yeah.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: ahora sé que la salva.
1: Clica radiosanquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
7: Tant sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
10: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
11: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
10: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
11: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
1: Sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: si fem un nen i mira que estàs com un tren. No et vagi que ja no és un tren.
1: La relació.
2: Tot el dia patat xinxant.
1: O no.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estarem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens.
5: Clica radiosantquirze.cat.
6: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
5: Per una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: això. A mi m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Ara me vas a costar un moment de fer riquití.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota. Amb els amics de la música.

Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Aquí DJ Passman para el programa Tunant la Nota de Ràdio Sant Quirze, el programa de amics de la música de Sant Quirze, que com ben sabeu és amics d'alguna música de Sant Quirze que van repetint, tot i que la setmana passada van fer un tribut a The Police amb la banda Synchronicity, que va estar prou bé. Va agradar moltíssim, tot i que la mitjana d'edat jo diria que és de l'època dels Beatles, més que no dels 80, però crec que fins i tot això va ser un èxit total, van fer realment molt bé. Jo segueixo aquí amb una campanya personal i com a clamor popular de tot el poble de Sant Quirze, de tot el Vallès Occidental, demanant un bon tribut dels Beatles a Sant Quirze, en contra d'aquesta junta directiva, que és profundament estoniana, hem portat dues vegades, o tres o quatre, a les còpies dels Rolling Stones, i han portat dues vegades altres còpies, i van portant 24 vegades altres músics i tal, i aquí encara no sabem què són els Beatles, vull dir, i això no pot ser. Llavors, com que vaig anar fa poc a la Cava Urpí a veure els Beat Boys, és una banda de Sabadell que ho fa molt bé, que es disfressa i tot, i que canta molt bé, realment alguns fins i tot semblen físicament amb ells, com el Lennon, que és clavadet, i el McCartney també. A mi m'ha semblat molt la Cava Urpí el que era abans de Cavern, aquell forat, aquell fosc, aquella cova a Liverpool on van començar els Beatles. I he decidit fer un programa de les cançons que els Beatles encara tocaven a la Cavern, entre que eren i no eren famosos, moltes de les quals van aparèixer en el primer disc, Please, Please Me. Avui faré una introducció una mica llarga, més o menys el que esteu escoltant, i després faré com si fos una d'aquelles tardes dels teenagers de Liverpool de 1962, en aquelles sessions on prenien, no sé, algun tipus de ponche, allà, en aquells llocs tan ingenus. Home, també potser alguna mica d'enfeta hauria d'haver en aquella època, no penseu que eren tan bobos, I el que farem és un repertori clàssic d'una actuació dels Beatles a The Cavern, i ho faré amb dos blocs, Faré un bloc de música, després en mig programa faré un altre comentari, i després acabarem amb un bloc final. Així que imagineu que estem al 1962 a The Cavern, Liverpool, programa dedicat als nostres amics estimats, dels amics de la música, mai millor dit, la redundància aquesta, que jo sé que són grans amics de la música i que són molt bona gent, però els hi falta saber qui són els reis de la música, els Beatles.

Bé, imagineu-se allà suant, dansant, llançant calcetes als Beatles, buscant petons a George Harrison. Aquests van començar amb el Roll Over Beethoven, amb el Long Tom Sally, I Saw Her Standing There, From Me to You, Please, Please Me, i el Twist and Shout. La majoria de cançons les trobareu al primer disc, que és, ja són alguns, ja són cançons d'ells, altres hi ha moltes versions, com el Roll Over Beethoven o el Long Tall Sally. I ara acabarem aquest bloc amb Ask Me Why, Do You Want to Know a Secret, A Taste of Honey, Chains i Boys. I com que es quedarà un programa curt, buscaré alguna cosa més al final, en plan sorpresa. I això seguirem així també la primera temporada fins que tinguem un bon tribut dels Beatles a la patronal i garanteixo que s'ompli, cosa que no sempre ha passat amb altres grandíssims músics d'aquest tipus de jazz, blues, que van programant de tant en quant. Així és que Beatles forever, nois.

I aquesta final, Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey, que a mi m'agrada moltíssim i que sempre també feien el Cavern, que no és d'ells, però la fan millor que els originals. Així és que el comiat d'aquest estiu és amb Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota. Amb els amics de la música.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Siempre al teu costat.
2: Hasta aquí los egipcios y sus sacerdotes me contaron la historia y demostraron que habían habido 341 generaciones de hombres desde el primer rey hasta el último, el sacerdote de Hefestos. Y en esas hubo hasta tantos altos sacerdotes y reyes. Ahora bien, 300 generaciones de hombres son igual a 10.000 años, porque hay 3 generaciones de hombres cada 100 años. Y en 41 generaciones que todavía quedan, además de las 300, hay 1.340 años. De esta manera, en 11.340 años, ellos dicen que ningún dios en forma de hombre había sido rey. Tampoco hablaron de cosas tal ni antes ni después, entre los que después fueron reyes de Egipto. Ahora bien, en todo este tiempo, según dijeron, el sol se había separado de su curso apropiado en 4 ocasiones y se había levantado donde ahora se pone y se había puesto donde ahora se levanta. Pero nada en Egipto se había alterado por eso y no se había tocado el río ni se habían tocado los frutos de la tierra ni había habido enfermedades ni muertes.
1: Punicoma, amb Mercè Martí Aromes.
2: Punicoma, una setmana més amb tots vosaltres, amb tots vostès, aquí a Ràdio Sant Quirze, com sempre reivindicant el Punicoma que està en risc de desaparèixer. Feta la reivindicació, el text que he llegit al principi i que sembla un garbuix de números i anys és de la mà d'Herodoto, considerat el primer historiador de la història, un home que va néixer en el 484 abans de Crist, que a mi em sembla un senyor molt antic, però ell ja tenia gent més antiga que ell que podia explicar-ne la seva història, i ho va fer en 9 llibres d'històries. Què em passa avui a mi amb la història, amb els avantpassats? Doncs em passa una cosa molt curiosa, i és que a la taula avui tenim un mussol. Puc dir-te mussol, Jaume?
3: Sí, perfecte.
2: és en Jaume Barberà, el Premi Mussol 2026, que tinc l'enorme gust, plaer, il·lusió de que estigui avui amb nosaltres aquí a Ràdio Sant Quirze a l'estudi. Benvingut, Jaume.
3: Moltes gràcies.
2: I agrair-te que va ser una trucada així, entenc quina esperada i vas acceptar de seguida, així que moltes gràcies per la teva amabilitat.
3: Molt bé, molt bé.
2: Deia que Herodoto és el primer historiador, o almenys així se'l considera, dins de la història oficial que coneixem tots, i ve el cas perquè tu escrius de història, o en tot cas repasses la història, o la revises. Veurem com i per què. Però va haver un temps que tu no feies aquestes coses.
3: No,
2: què feies?
3: Jo sempre explico que sóc del metall reciclat a lletres. Jo als 14 anys a treballar, als vespres a escola, i el que es havia de fer doncs, era estudiar un ofici. O sigui, tot bé perquè els meus pares es van separar que jo tenia 11 anys. El meu germà, 14, i la meva germana, 3. El meu pare no estava en condicions de pujar-nos. Jo va fer ma mare, d'una noia, 40 anys, amb 3 fills, separada, ens van acollir els avis, i jo no he pogut estudiar. Però un veí li deia, Roseta, tu li podràs pagar una carrera al Jaume? I ma mare deia, no, doncs ha d'escriure un ofici. Mm-hmm. Per tant, als 14 anys ja treballa, vaig per escola. I llavors vaig anar fent, vaig arribar...
2: De quins anys parlem? Quins anys ens
3: estàs? Jo vaig néixer el 1950, per tant, en tenia 14 en 1964. Però en 1964, en aquella època, en què a un nen li deies, què vols ser quan siguis gran guapo? Fos l'ofici que digués, si això era divendres, dilluns ja hi havia feina, podia anar a treballar. Jo no naixia anar a una escola, que el senyor Viladoms, que es va preparar molt bé, de manera que les empreses anaven a buscar aprenents allà. I una empresa que es deia Caldereria Guillem, que un dels propietaris, un dels germans, tenia casa aquí a Sant Quirze, vaig anar a fer d'aprenent a l'edat de 14 anys. els vespres d'escola. Llavors, quan vaig arribar als 17 anys, vaig fer un curs preparatori i em van permetre anar a Terrassa a fer enginyer tècnic. Llavors, als 21 anys, jo ja era projectista, perquè dels 14 que treballava, era enginyer tècnic. Als 23 ens vam casar. Imagina't, en aquella època la meva dona, 20 anys, era menor.
2: Sí, era menor. Era menor.
3: En aquella època, la
2: majoria... Els 21 eren certs.
3: Sí, quan vam marxar de viatge de noces, li van dir, porta el llibre de família.
2: Sobretot.
3: Que demostrin que... I llavors als 23, doncs, bueno, vaig començar una carrera amb una empresa, guanyant-me la vida, però el fet d'escriure, no el fet d'escriure, jo dic que m'agrada més descriure que escriure, m'agrada explicar. M'agrada, o sigui, jo, tant com historiador, la història està feta, sí. Hi ha molts historiadors, que per això llavors, com que hi ha molts que han estudiat història, doncs per no anar a trepitjar ulls de polls, jo dic que sóc historiador per afició. Jo m'identifico com enginyer tècnic, que això no m'ho pot treure ningú,
2: sí.
3: Llavors soc historiador per afició i llavors soc, ai, perdó, escriptor per afició i historiador per devoció.
2: Vale.
3: Que és el que i el que m'agrada molt és, no sé si ho explico bé, posar la història al nivell de que la gent ho pugui entendre. O sigui, no vull dir traduir el llenguatge vulgar, però vull dir, tu agafes un llibre d'Herodoto i costa. Llavors, segons quins historiadors hi ha, que agafen només amb dates i així, doncs jo allò ho intento, no ho sé, dulcificar-ho i explicar-ho de la manera més amena que quan entra en una casa, abans era dels diaris, els diaris abans el llegia doncs l'avi, la iaia, el pare, la mare, i així, doncs jo intento això, que tots els públics puguin llegir. I una de les coses que m'alegra més de la feina que faig és perquè la gent no llegeix en general. O sigui, jo podria fer càlculs, que ho tinc calculat, que llegeix una de cada 50 o 60 persones. O sigui, té l'hàbit de llegir una de cada 50 o 60 persones. Però a mi hi ha gent que em diuen, jo no llegeixo, els teus llibres sí. Per què? Doncs perquè tinc un tipus de prosa molt senzilla. Jo no sé, un escriptor, quants mils de paraules pot utilitzar. Jo no sé si són centes o desenes. No tinc una riquesa de lèxic. Però el que explico, intento explicar-ho bé, intento explicar-hi que sí, a mi, que tinc interès. I això és el que faig. Des de, el primer llibre que vaig publicar va ser el 2011. I del 2011 fins ara, doncs, porto 12 llibres escrits jo, l'últim amb la meva neboda.
2: Amb la Ivette Vigo.
3: Ivette Vigo, sí. I llavors els 10 llibres que he col·laborat amb altra gent. L'últim, concretament, el que va fer el Manel Sabés, d'un poble que és el nostre, que parla de Sant Quirze ara fa 100 anys.
2: Anem a pams. Tenim aquell enginyer tècnic,
3: sí,
2: que en un moment donat es jubila, seria això, més o menys l'ordre,
3: sí,
2: punt arribes a una cruïlla vital, que és pinto o escric,
3: sí.
2: Si ho he entès bé, sí, quan sí, abans sí, comentàvem, sí, sí, sí. I tires per escriure. També has pintat,
3: sí, i has exposat.
2: I demés. Què trobes en l'escriptura, específicament en l'acte d'escriure?
3: Que la gent, vull dir que puc ser útil explicant coses que potser la gent no entén o que podria tenir una altra opinió. Jo no vull canviar cap opinió, però vull traduir les coses a nivell de que les coses que siguin intel·ligibles.
2: És a dir, tu ja escrius pensant en ser llegit.
3: És més, jo tinc una trampa.
2: Tens una trampa?
3: Sí, perquè quan escric i vull explicar segons què, dic, com m'explicaries això a fulana? Perquè sé que és una veïna, una amiga, o fulano. M'entens? Vull dir, personalitzo quasi bé el que vull escriure perquè
2: pensant en aquell possible lector.
3: Ah, això m'entén.
2: Real, a més a més.
3: Si ell ho entén bé, tothom ho entendrà bé. Això és el que és. Són trucs de...
2: Bé, per poder orientar-te mentre escrius, entenc. I el fet, al moment, a l'acte d'escriure, com el vius? Necessites estar sol, amb soroll, sense soroll?
3: Mira, jo tinc ara, per exemple, tinc 5 o 6 coses en marxa. Tinc una novel·la que fa temps que la tinc començada, tinc un llibre que és un encàrrec d'una entitat que ha plegat i volen... Tinc 2 o 3 articles en marxa del diari de Sabadell. Sí. Tinc diverses coses. Llavors, com ho faig? Què és el que més puc? Doncs l'article de la setmana que ve. Llavors ja penso, faràs aquest. Llavors ja tinc tot de coses escrites.

0: No, digo al final de tot. I entre mig poso això data perquè, saps? I llavors a la nit és quan estic més bé, quan estic més inspirat i quan disfruto més. I llavors quan estic immensament feliç. Li dic a la meva dona. Ara, sóc immensament feliç.
1: Que maco, a més a més. Aquests moments de gran felicitat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: I que a més... Tu respecten a casa això? Deixen sí, aquest temps i espai?
0: Sí, no, jo sort en tinc, perquè sí. jo a casa no faig res, ni una truita.
1: Què em dius?
0: Jo el que faig és el llit.
1: Ah, bueno.
0: Però Alberta, el faig amb escaire i cartabó i metro, eh?
1: Bé, deu quedar fifi.
0: Sí, no, el llençol de sota queda tensat, el de sobre amb el metro que pinja de tot arreu igualment, vull dir que...
1: Però vull dir que... Després et dono la meva adreça. A casa no ens acaba de sortir a ningú.
0: No, però ja, em refereixo que tot el que és roba, menjar, totes les coses de la casa les porta la Teresa, la meva dona. Jo tinc aquesta sort i ella doncs m'ho respecta. I llavors, doncs, mira, des del 2011 fins ara, aquests llibres han passat èpoques, i la inspiració i el anar escrivint, i som ara en una època tots dos jubilats, sí. I veiem doncs, que tenim una jubilació doncs, maca, vull dir que pot, vull dir que ella també fa les seves coses, sí. I jo escrivint sóc, ja dic, immensament feliç.
1: Un dia que vingui la Teresa també, sí. Que ens expliqui què tal és viure amb un escriptor.
0: Sí.
1: Recordes el primer llibre? D'on va sortir? Com va sortir?
0: Sí, jo t'ho explico. Jo sóc d'aquells romàntics de treballar i m'agradava molt treballar, però els últims anys la cosa va anar malament. Per què? Doncs perquè tot canviava, els comercials venien coses molt difícils, vull dir, llavors l'administració anava prou bé i tot era culpa meva. Jo era el director tècnic i de fabricació d'una empresa que feia instal·lacions per coure pa. Sí. Que hi ha instal·lacions de tot el món, i llavors passaven coses i era culpa meva, i jo vaig veure que no encaixava. I vaig dir a l'empresa que jo em volia jubilar abans, però jo amb la idea d'escriure, i la meva idea era escriure les aventures del meu veïnat.
1: Perdona que t'interrompi un segon, és que m'ha semblat molt interessant, sense entrar pas gaire en aquest capítol que comenta la darrera etapa de l'enginyer,
0: sí,
1: que a més m'ha portat a recordar alguna experiència familiar meva molt semblant. Aquest moment en què un té la sensació que sobra, és això el que et va passar?
0: No, és que no és que sobrava. Aviam, és que m'havia de discutir, m'havia de barallar amb comercials i amb administratius.
1: I això no t'havia passat tant abans?
0: No, és que abans no passava això. Abans, dic, jo havia de justificar moltes vegades el que havia passat sense el meu permís.
1: Val.
0: S'entregava un forn malament o un forn perquè hi faltava un ajust a la instal·lació, i això, fer aquest ajust aquí valia un profil, aquí fer-la a Tailàndia,
1: sí,
0: costava uns diners, i llavors jo vaig veure que el món anava canviant, que ja hi havia una competència que abans no hi era,
1: no hi era.
0: Quan jo tenia 40 anys això no hi era. Clar. Treballaves de gust i el que tu deies es complia, però les coses van anar complicant. El món és molt complicat. Des de que quan jo era nano ens deien que el món seria felicíssim. No n'han encertat ni una del que em deien a mi quan jo tenia 13 anys de com seria mare. No n'han encertat ni una, perquè tot s'ha complicat més, els rics són més rics, els pobres més pobres, hi ha més misèria, més... Vull dir que... sí. I això, doncs, no, el treball, tot es complicava molt. I llavors jo tenia un tema, i és que el meu germà havia mort amb 46 anys d'un infart, i el meu pare amb 56 de càncer. I jo ja tenia, doncs, cap a 60 anys, 58 anys, i vaig dir, mira, jo llevar-me sense il·lusió, és més, no, llavors amb mal humor per nada, escolta, jo i llavors com que havia cotitzat des dels 14 anys, vaig entrar en un procés de jubilació anticipada, però ja amb la idea amb uns amics anàvem a pintar els dijous, sí, la Caixa Cavallet, veníem per aquí a Sant Quirze o a Bellaterra o allà on fos, sí, i llavors escriure. Saps què vaig començar a escriure jo?
1: No, que vas començar a escriure.
0: Diràs, aquest està boig.
1: Escriptors, jo tinc, fins
0: sí, no. Sí. Tinc escrit tot, doncs, totes les vacances de la meva vida, tots els vehicles que he tingut, totes les empreses que he treballat, tots els amics que he tingut, tota la gent que he conegut. Quanta gent penses que has conegut tota la teva vida? Alerta, no només conèixer, vull dir, gent que hi has tractat pel que sigui,

0: per la feina, no només vida. Doncs jo passo els 1.500.
1: Si és que és moltíssima gent.
0: Doncs vaig començar això i llavors però molta idea també d'escriure aquelles aventures que havia viscut jo i que havia sentit i que havia viscut de nano. I vaig fer un primer llibre que es deia Famosos desconeguts de Sabadell.
1: Sí.
0: Famosos,
1: perquè molt aquest títol.
0: Perquè eren famosos i desconeguts a l'altra part del barri. Sí, eren famosos a Gràcia, famosíssims, sí. Però que l'altre no sabien qui eren. I vull dir, doncs el Maginet, que amb un Mercedes va entrar dins d'una casa sense trucar, el senyor Balló, que volia volar, va fer unes ales per volar. Vull dir, són coses d'aquestes
1: que són reals, a més.
0: Que eren reals, que eren clar. Reals. Llavors, a partir d'aquest, vaig fer un segon llibre que era d'una penya que jo jugava a futbol i vaig fer tot de coses d'esport i de futbol. Llavors, el tercer, vaig fer el Camí de Santiago, el Camí de Sant Jaume, mm-hmm. que el vaig fer, que es diu 1 milió de passes. Mm-hmm. No és que les comptés. Jo tinc això de calcular. Si comptes, si mires un d'això, veuràs que la distància que hi ha de Roncesvall a Santiago són 750 quilòmetres. Jo, amb les meves passes, faig passes de 75 centímetres. Mm-hmm. Si passes els 75 quilòmetres i ho diveixes, 1 milió.
1: Clar.
0: Vull dir que així.
1: Me n'alegro molt del text que he triat, sí. Que teníem aquest bon senyor calculant els anys, sí. 1.300...
0: Sí, jo calculo tot.
1: Per tant, crec que esteu molt en línia,
0: sí.
1: Herodot i tu.
0: És que jo vaig amb comida en un dinar,
1: sí.
0: I vaig un plat d'amanida,
1: sí.
0: I conto les olives.
1: Mm-hmm.
0: I conto, només te'n toquen 3. M'entens? Vull dir, és que jo, vull dir, qualsevol cosa que hi ha, és que tot és calculable, tot.
1: És que tot és matemàtic en aquest món, no?
0: En el fons sí, en el fons sí.
1: L'escriptura també ho és, eh? Tot sí. Que d'allò que diem som de lletres, mm-hmm. també és matemàtica.
0: Jo quan veig que un text el tinc ben fet i ben quadrat,
1: sí.
0: És quan aquesta part d'aquí no queda tan rugosa.
1: Sí.
0: Quan aquesta part queda ben recta, dic, ara. Quan veus que hi ha masses distàncies, dius, això, aquí hi ha un desequilibri.
1: Coincideixo amb tu.
0: Que són coses que dius, això no té cap mètrica, ni té... Doncs jo
1: no, però la té, i coincideixo amb tu, més a més. El text té... L'aspecte del text, després el llegeixes,
0: però
1: l'aspecte del text ja t'anuncia si allò quadra, mínimament, si allò quadra. Coincideixo totalment amb tu. Fins no estem, la gent que escrivim, això ja ho tenim clar, ja ho sabem, i aquestes coses ens passen, A mi m'interessa molt i m'agrada molt, de tots els teus llibres, l'anell, que és el que has fet amb la teva neboda, perquè m'interessa, hi ha una coincidència d'interessos en aquest sentit. A mi m'agraden molt les històries de persones corrents, vivint coses extraordinàries, no tant perquè elles les facin extraordinàries, com perquè els fets ho són, i has de sobreviure a aquell món extraordinari. Això em porta a sentir-me molt propera com a lectora al llibre de l'Anell. No sé si el que acabo de dir encaixa amb el que tu podies tenir en el cap, amb aquests 13, són 13 noies el llibre, però només 8 en són protagonistes, tot aquest moviment, què hi havia darrere d'aquest llibre?
0: Això, aviam, jo és la història de la vida dels meus pares, en definitiva la meva després.
1: És un anell entre els records,
0: entre els records,
1: no volia ser inexacte.
0: Doncs, imagina't, la meva mare, una nena que havia nascut al Bruc, amb un matrimoni que vivien a Collbató i estaven la mar de bé, però un germà de la meva iaia, que tenia una botiga a Barcelona, va quedar vidu amb un nen de 2 anys. Ells ja tenien intenció de venir aquí. No per què? Doncs perquè ells allà es guanyaven la vida, però tenien 3 fills. I llavors no hi havia sortida per 3 fills. Sí, era anar a la colònia Sedó, Esparreguera, a treballar, o malviure de lo que dava la pagesia, que quan no era un llam els ho cremava tot, llavors va dir, i a Sabadell hi ha molta feina, i va venir aquí a Sabadell. La meva mare va entrar a l'escola industrial, va entrar a treballar, i la vida del meu pare, el que eren veïns, el pare del meu pare, que ja havia nascut a Sabadell, era un paleta que es va arruïnar l'any 1920, després de la vaga de la Canadenca. Després del Banc de la Canadenca hi va haver moltes coses, i va haver la fallida del Banc de Barcelona, i va haver de marxar a Cuba. No per res, no, perquè els creditors hi anaven al darrere.
1: Sí, sí.
0: A Cuba, allà...
1: Posar un bar pel mig.
0: Se'n va sortir, va fer diners, va agafar la família. Van anar a Cuba, el meu pare va viure de petit, o sigui, el meu avi va anar a Cuba, el meu pare també. I van estar un temps allà a Cuba, però la meva avi no s'hi va acostumar, i van tornar cap aquí. Vale? I llavors quan van tornar cap aquí, llavors va venir la república, la guerra i tal. I de tot el veïnat, la meva mare tenia un promès, un nòvio, que era veí.
1: Caramba!
0: Sí. I el meu pare tenia una nòvia.
1: També caramba!
0: Sí. Què va passar per la guerra? Que l'Ignasi el van matar. La meva mare va passar, però pèssim, malament. I el meu pare, més després de la guerra, l'Emili. Sí. I que quan va marxar, la nòvia era casada ja. Llavors van quedar el meu pare i mi mare, jo suposo que es van, veïns i amics, disgustats de tots, es van casar, jo suposo que amb amor i així, vam néixer, però és que aquest matrimoni va durar 15 anys. Llavors, el meu pare no se'n va sortir, i va ser separada, va saber que estava a l'hospital i que... I llavors jo el vaig anar a buscar i vaig portar el meu pare a casa meva.
1: A la teva?
0: A casa nostra, sí.
1: Amb la mare?
0: Sí. Que si ja no ens fèiem amb una part de la família, al fer això, ens vam estar molts anys que no tenim ni cosins ni parents. Després, el temps, tot ho arregla. Però aquella època s'havia de fer això. I el meu pare està allà, que no el vol ningú, i està pobre, i el vaig portar a casa. Doncs la novel·la era aquesta. Mm-hmm. Com va venir això? Jo tinc una germana que viu a Puigcerdà i que té una filla que viu a la Seu d'Urgell, i una altra que viu a All. De la filla de la Seu d'Urgell, l'Ivet, té dos nens, dos bessons, que a l'escola van tocar el tema de la guerra. I llavors li vam dir, escolta'm, oi que l'avi, el teu pare, i llavors li vaig passar fotos. I llavors resulta que amb tot aquest d'això d'aquí, jo no l'havia vist mai, la meva mare tenia un anell del primer nòvio.
1: Ah, caramba!
0: Jo no el vaig veure mai.
1: De l'Ignasi.
0: I com que la meva germana amb la meva neboda van ser els últims que em va viure amb ma mare, aquesta nena li va donar amb ella. Amb la... Jo vaig viure fins als 23 anys amb ma mare. Aquesta no la vaig veure mai. El va tenir sempre amagat. Igual que unes fotos. És una història que diria, sí. Per exemple, llavors la Ivet em va dir, no podríem fer alguna cosa? Llavors ella...
1: Perquè és una novel·la escrita a quatre mans.
0: Sí.
1: Això,
0: sí, sí.
1: Jo no ho he provat mai, el de les quatre mans.
0: No, jo vaig fer un argument.
1: Tu vas fer l'argument.
0: I vaig dir, mira, farem això. La part historiogràfica ja me'n cuido jo. Llavors la part no romàntica, la part més que toca més la fibra la fas tu. Llavors la Ivet va anar escrivint doncs, els temes de quan eren nòvios, quan sortien, quan aquestes coses més romàntiques, més idealistes, més hipotètiques, i jo li vaig posar
1: els fets
0: i els ho vam posar.
1: Ho vau quadrar entre tots dos.
0: Sí.
1: Qui fa la història, Jaume? Qui la fa?
0: La història és feta. El que passa que llavors es pot... no exagerar. S'hi pot donar més caire cap un cantó cap un altre. Hi ha molts historiadors.
1: En quin sentit vols dir?
0: Sí, hi ha historiadors que són bons historiadors, que mantenen que tots els comunistes eren gent ben parida i els de dretes eren mal parits. I no es posteu d'aquí, vull dir que hi ha que sí, hi ha que no. Hi ha historiadors que, vull dir que la història s'està molt esbiaixada.
1: Sí.
0: Molt esbiaixada. Jo intento ser el màxim de rigorós que puc, dins la senzillesa. I llavors per això doncs, vull dir que ja no m'atreveixo a dir que sóc historiador.
1: Entenc, tot i que...
0: Per la meva opinió, entens? Vull dir que hi ha coses que jo passo hores als arxius, passo hores a les hemeroteques i busco, i això per què va passar? Doncs si això ho mira un historiador Montcaire, va passar per això, i en canvi un altre dirà un altre.
1: Tot depèn d'aquest marca.
0: Ah, això mateix.
1: I d'alguna forma la història hauria, que ciència...
0: Sí.
1: Hauria de tenir aquest punt més d'objectivitat, i de fet els fets es succeeixen, uns provoquen altres. Jo crec que jo vaig començar a estudiar història, no vaig acabar aquella carrera, vaig passar a filologia després. Però la història per mi és molt valuosa, en la mesura en què allò que llegeixes ho sàpigues també contextualitzar, entendre allò que passa, perquè si no es fa això, jo crec que es repeteixen errors.
0: Sí.
1: Em temo que es repeteixen errors, eh? Bé, després d'aquesta petita amorositat amb la història que m'acompanya molt sovint, em ve al cap ara una conversa que vaig tenir no fa pas gaire, fa uns dies. Era amb un xicot, és un xicot jove, serà que a punt de fer els 20 anys, i parlàvem d'una qüestió que li interessa molt, a mi també, i jo li deia, estaria bé que per tractar aquest tema, no entro en el detall de quin i de quin és el tema, però jo li vaig dir, seria bo que per tractar aquest tema poguessis també, o poguéssim, parlar amb persones que van veure l'origen d'aquest assumpte. Queda molt misteriós, ja ho sé, però,
0: Bueno,
1: però ens entenem, eh? Oi que sí, que més o menys, l'origen d'aquest assumpte, i aquesta era la meva invitació. Em va fer un comentari. Ell es va quedar així aturat, és cert que ha dit que no ho havia pensat, i la primera resposta va ser, és que parlem del futur, parlem del futur. I vaig fer una pausa, vaig dir, és que no pots parlar del futur si no parles del passat, perquè no existiria el futur sense el passat. Em va mirar una mica de condescendència, però també dient, crec que amb una mica de condescendència, però també de manera comprensiva, com dient que no ho havia pensat. Podem pensar en el futur sense tenir present el passat.
0: Hi ha aquella frase que diu, tenir en compte el passat per posar-lo ara en el present i llavors contextualitzar-lo en el futur. És a dir, que tot va lligat.
1: Tot
0: va lligat.
1: És una cadena.
0: I llavors, clar, hi ha errors, esclar, es fan errors. Llavors hi ha errors forçats o errors que són impepinables, que han de passar. Doncs no sé. Qui et havia de dir que, a mi, per exemple, que l'any 2024-25 un senyor amb una mentalitat com el Trump seria l'home més influent del món. I aquestes coses, encara que vegis en el futur, si passen aquestes coses són impepinables, no hi pots fer res. Però dins del teu marge, dins del teu, de la teva vida, dels teus límits, doncs si penses en el passat i allò ho apliques ara per saber, per no tornar a repetir i que sigui per pensar en el futur.
1: Sí, és aquella qüestió de petites coses. A mi m'agrada també una part de que tu ho fas i jo crec que ho fas molt bé, que és aquesta història a mans de la gent que la viu, grans personatges també. De fet, fa no res, estàvem comentant aquest article darrer que has publicat a propòsit justament de Sant Jordi en el diari de Sabadell.
0: Sí.
1: I estem parlant ja de grans noms, com era Salvador Sarrà, i autor de Cant a la ciutat obrera.
0: És a dir, aquest llibre es va fer una edició petita l'any 1959, però aquest llibre s'hauria de reeditar i que tothom el llegís.
1: Què té de potent aquest llibre?
0: Aquest llibre té de potent que té un home que va fer per la cultura Sabadell, és el que ha fet més, perquè va crear instituts, escoles i així, però passa que va ser en temps de guerra. Llavors va haver de fugir, va anar a Xile, que ells tots es van a Xile, però llavors a Xile va revolucionar el món del vi. Sí, ell venia d'una ciutat treballadora, i allà va ser un fill seu, va ser un metge molt famós, la seva filla encara hi viu, vull dir que són i ell després, i llavors va escriure el que era el seu Sabadell ideal, i ell volia tornar a Sabadell, i llavors explica com era el seu Sabadell i com hauria de ser el Sabadell. I això ho hauria de llegir tothom.
1: Seria bo, i a més de qualsevol ciutat,
0: Sí.
1: No cal ser de Sabadell, Jo crec que seria interessant per qualsevol ciutat. Justament en aquesta revisió i en aquest refer coses, gràcies al viscut, és que és gràcies al viscut, Si un remena una mica, els arxius també són meravellosos, i el buscar aquest indagar d'on venim, jo crec que ens ajuda, crec sincerament, ens pot ajudar, encara que sigui la distància curta i dins de la mesura de la nostra pròpia identitat, fer cosetes ben fetes o intentar-ho, si més no, oi? Que amb això ja Trump ja va fent ell. Però va fent, no sé ben bé últimament No sé si has vist les escenes, aprofito perquè estic fascinada amb un senyor d'aquest sopar que va haver aquest intent de tiroteig o... Hi ha un, al mig del sopar, el Miquel Àngel ja sap per on vaig, tenim a Trump, se l'emporten, s'emporten al Vans, la Melania es fica sota la taula, ja fa un moment que en seguida veu què passa, es va sota la taula i la gent comença a córrer i hi ha un parell de fets. Un és la gent marxant agafant les ampolles de xampany, imagino que són com que fossin de cava i de vi, aquesta és una que dius, bueno, aquí hi ha trets però jo m'emporto el vi. I després un senyor que es va quedar assegut i va seguir sopant, que em té absolutament fascinada aquest individu, en aquest moment històric en el que tothom estava pel terra, ell ni es va moure i va seguir sopant. Jo crec que aquí hi ha pel·lícules, segurament Hollywood, que amb això és molt, molt ràpid i molt expert en portar-ho al cinema, d'això no trigarem a tenir pel·lícula.
0: Si és el Billy Wilder, segur.
1: Exacte. Oh, sí. Fantàstic. Sí, sí. Fantàstic amb aquella intel·ligència. Aquí tenim també el cinema, no? El cinema també és una part d'aquest treball. Sí. Els escriptors escrivim, però el cinema també explica històries. Sí. Aquest explica històries, que tu has dit abans, que tu t'agrada explicar. Fem una petita pausa, si et sembla bé, portem ja una estoneta, i ens anem... No sé per què, m'ha vingut al cap avui Lluís Llach, i m'ha vingut al cap una cançó que sempre que escolto m'emociona molt. Espero que t'agradi. Sí. I som-hi, aviam què ens canta Lluís Llach.
2: El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir

0: un directe de Lluís Llach amb una cançó que és de les meves predilectes, que crec que forma part del Verge, no estic segura, que crec que sí que forma part del Verge, és un àlbum de Llach que m'entusiasmava en el seu dia i em segueix entusiasmant, i aquesta cançó em segueix emocionant en aquesta idea d'un país petit que es pot interpretar de moltes maneres, perquè fins i tot, i segons Ikea, oi, casa nostra,
1: sí,
0: és una república independent. Dit això i passant per l'Ikea, tornem cap a Sant Quirze i anem amb el Jaume, més historiador, perquè l'any que ve Sant Quirze farà 200 anys, que no vol dir que abans d'aquests 200 anys aquí no hi hagués res. Hi havia coses, hi havia gent que hi vivia. De fet, inclús molt més enllà, però ja arribarem a això. Què vol dir 200 anys de Sant Quirze? Què significa?
1: Del primer ajuntament de Sant Quirze.
0: Del primer ajuntament de Sant Quirze.
1: Sí, serà És a dir, Sant Quirze era una església rodejada de quatre cases.
0: L'església que coneixem?
1: Sí, però aquesta església no estava aquí, estava més ben on hi ha Can Barra, la Pedra dels Torrents. Sí. I llavors es van agafar les pedres i van posar aquí.
0: Mal.
1: I la van consagrar a Sant Quirze i Santa Julita.
0: Sí.
1: I tres o quatre, al carrer dels Pous, al carrer la plaça de la... que es deia la plaça de la República, i tres o quatre carrers. I 17 masies, bueno, 19 masies. Dues són lluny, que són Can Corbera i Can Ferran.
0: Can Corbera, sí.
1: I Can Ferran.
0: Que ja la tinc a propet, jo.
1: Ah, això mateix. Però aquestes queden més lluny, hi ha una hora caminant.
0: Sí.
1: Però llavors hi havia 17 masies. Però per qüestió de la força del poder de les esglésies de Sant Pere, pertenecien a Terrassa. Aquest poblet,
0: sí, hi havia una època l'administració territorial passava pels monestirs i les
1: esglésies. Sí, perquè és on hi havia saber, on hi havia gent que sabia llegir i escriure, i si les coses anaven a la gent dels pagesos aquí, no tenien ni idea. Uh-huh. Llavors, com que això era un embolic, el 1800 es va crear el municipi de Sant Pere de Terrassa,
0: sí,
1: que era Sant Pere, les casetes de Sant Pere de Terrassa amb les esglésies,
0: sí,
1: i totes aquestes esglésies de Sabadell, de Viladecavalls, de Sant Quirze, i Terrassa a part.
0: Sí.
1: Però això, el primer que es va queixar va ser Sant Quirze. O sigui, això es va fer el 1800. Doncs el 1806 Sant Quirze ja es va queixar, que no li, aquest nou sistema no li interessava. Volia tornar a dependre de Terrassa. I les coses anaven per allà. És que hi havia un camí molt poc camí d'aquí a allà per comunicar-se. O sigui, de Sabadell a Sant Quirze,
0: sí,
1: és una recta amb un camí.
0: Sí, sí.
1: Però per anar d'aquí, inclús a les fonts, anar a Terrassa, o Sant Pere a Terrassa, era molt complicat. I Sant Quirze no li anava, fins que el dia, el 1829, es van omplir de valor i van fer el primer municipi de Sant Quirze amb alcalde i regidors, que llavors se'n deien consellers.
0: Consellers,
1: en època se'n deien consellers, ara se'n diuen regidors. Però,
0: i tot va anar bé, ningú es va molestar,
1: ningú
0: va fer cas, diguéssim,
1: però és que el tema és que Sant Quirze sempre ha depengut més sempre de Sabadell que no pas de Terrassa.
0: Sí, sí.
1: Va fer la seva vida,
0: clar,
1: però amb un alcalde que ja no depenia de Sant Pere de Terrassa. Però Sant Pere no s'ho creien. Fins al 1848 no hi ha constància que Sant Quirze és independent.
0: Estem parlant de quants anys? 20 anys?
1: 19 anys.
0: 19 anys,
1: sí, sí.
0: Aquí sent independents.
1: Aquí viu un alcalde i sí.
0: Però, en canvi, no...
1: Això ve a donar que la poca relació que hi havia.
0: Sí, sí, perquè no adonar-se...
1: Ah, això mateix. No, sí, sí, però bueno, uns anaven fer, els altres també.
0: És
1: curiós. Però vull dir, el primer municipi amb alcalde de gent de Sant Quirze és del 1829, em sembla, que farà els 200 anys. I llavors el 1848 hi va haver més moviment i el 1904 ja es va acabar, perquè van eliminar el municipi de Sant Pere de Terrassa.
0: Sí, va desaparèixer, clar.
1: Sí, sí. I Terrassa es va quedar com és, i llavors tota la part de Sant Julià del Tura i Sant Vicenç de Junqueras va passar a Sabadell. Sabadell va guanyar molts milers d'habitants en un moment.
0: I Sant Quirze no va perillar que fos annexionada a Sabadell?
1: No.
0: Si és perillar.
1: Sí, sí. No, perquè era poca cosa. I això no ho dic jo. Això ho va dir el 1845. Ho va dir un senyor molt famós a Barcelona, l'Ildefons Cerdà. Mira, el 1828 i 29 va venir a Sabadell el rei Ferran VII, que va donar uns diners i es va fer l'església dels padres, dels escolapis. Perquè vingués el rei, el que era el camí de Barcelona es va adesentar. I hem de partir de la base ja que el 1700 i pico des de Madrid s'havia fet el pla de carreteres espanyol amb les 6 carreteres nacionals, sí. I les que depenien d'aquestes.
0: Aquest sentit radial, sí, sí, a la, sí, francesa.
1: Ah, això mateix. I llavors, quan es van crear les diputacions van trobar un d'això que eren caminos vecinales. O sigui, totes aquestes carreteres, la d'aquí a Rubici, això en inici eren caminos vecinales, que ho podia fer la Diputació per aquest tema de... Bueno, doncs, no hi havia carretera entre Terrassa i Barcelona. I de Terrassa van demanar a la Diputació una carretera per anar a Barcelona que no passés per Sabadell, que passés per Sant Quirze.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, i això...
0: Com bon, que... bon rotllito, que es diria.
1: Sí, sí. Com que havia de ser una carretera d'àmbit nacional, doncs això va anar a parar a Madrid. I a Madrid hi havia un jove enginyer que es deia Ildefons Cerdà, que estava a Madrid. Estava a Madrid en el cos d'enginyers de camins. I li van dir, mira tu, Ildefons, tu que ets català, arriba't allà i mira què pots solucionar. I llavors l'Ildefons Cerdà va fer un estudi de Terrassa, de Sabadell, de Sant Quirze, i en el seu projecte va dir que Sant Quirze era un poble curt i sense cap importància. I que la carretera havia de passar per Sabadell, perquè a Sabadell en aquell moment hi havia 200 edificacions en marxa, entre fàbriques i cases, i que seria la primera ciutat de Catalunya, que és tal, tal, tal, i llavors és la carretera nacional 150,
0: la que, va...
1: que et poses a la mata, i és una recta fins a Terrassa, sí, i una terra, sí, fins a Montcada, que no va a Barcelona, va a Montcada,
0: sí,
1: agafar la carretera que anava, perquè Vic era molt més important que Terrassa o Sabadell, ja tenia carretera abans. I va agafar la carretera de Vic. Per això des de Terrassa és carretera de Montcada,
0: sí.
1: I per nosaltres carretera de Terrassa.
0: Sí, que és ben curiós tot plegat.
1: Sí, sí, sí.
0: És
1: sí,
0: com
1: sí.
0: Un trencaclosques.
1: Sí, no, i aquí hi ha una altra cosa, és que si tu, una de les vies més importants de Sabadell és la carretera de Terrassa. Busca'm a Terrassa el carrer Sabadell.
0: El busco, sí.
1: Al costat del carrer Berga. A la zona nova, a la zona del Pla del Bonaire.
0: Sí, allà de tot.
1: Allà el carrer Sabadell.
0: Ah, caramba.
1: Això que diem d'aquesta rivalitat, eh?
0: Sí, sí, sí, sí,
1: sí. A Sabadell no hi ha hagut mai ningú que tingui cap vergonya ni cap mena de ràbia de que una de les vies importants sigui la carretera de Terrassa. Bueno, Terrassa, el carrer Sabadell el tenen allà.
0: Allà al final de
1: al
0: tot.
1: Al final de tot, amb la cadena. De, sí, sí.
0: De fet, no n'era conscient ni de què hi fos, el carrer
1: sí,
0: Sabadell.
1: Sí, sí, sí. Bosques hi està al costat del carrer Berga i del carrer Vacarisses, o no sé.
0: És per allà dalt, sí.
1: El tot Pla això. Bonaire.
0: Sí, sí, és per allà dalt. Tu vas néixer a Sabadell.
1: Jo sóc de Sabadell.
0: Tu ets de Sabadell. I en un moment donat fas aquesta línia recta,
1: sí.
0: I vens cap a Sant Quirze. Però no és de cop i volta. Abans m'explicaves...
1: Jo, sí, la infància la, passà, sí. La passàvem aquí a Sant Quirze. Ara imagina't Sabadell, any 1970, 1957, ara fa 70 anys, i o el farà, i a Sabadell, carrers bruts, fangosos, parets grises, xumeneies amb molt fum perquè cremava de tot, no hi havia televisió, no, ningú tenia cotxe, i la gent anava molt bosc, a les fonts, i els millors paratges d'aquella època, n'hi havia molts, molt macos a tot arreu, però els que tenia més a prop eren aquí a Sant Quirze, que era el bosc i la font de Casablanques, el que nosaltres en dèiem la taula rodona.
0: Que encara es conserva el nom. Una de les, sí, sí, entrades del parc,
1: sí, sí,
0: que es posa la taula rodona, taula que rodona. Mai he sabut què era,
1: sí,
0: jo.
1: Sí. No, deien, són coses d'aquelles que hi ha, doncs, llegenda urbana, que hi havia una taula rodona, que hi havia, no sé, però bueno, se'n deia la taula rodona, ningú et sabrà dir exactament del per què. Llavors s'accepta que el Mas, que del Mas Duran, tenia una taula rodona i que perquè la gent prenés allà. Però jo no ho crec. Bé, jo suposo que ja és de molt més antic. O sigui, les coses no poden ser de 40-50 anys. Són coses de centenars d'anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi havia Camp Vinyals. Camp Vinyals és un dels boscos però paradisíacs. Hi havia la masia de Camp Vinyals, encara existeix. Hi ha el Mas i la de Camp Vinyals. A més, tot ja no existeix. I la masia de Camp Vinyals hi havia la bassa amb una font, amb una aigua cristallina, fresqueta.
0: Això
1: un bosc...
0: ha viscut per tu, eh?
1: No, sí, sí, sí, no t'ho explico, no, viscut.
0: Sí.
1: Que Camp Vinyals, imagina't si era bosc, que era bosc de tot l'any, per què? Perquè a la primavera, les Setmanes Santes, totes eren Camp Vinyals. A l'estiu hi havia una frescor immensa, a l'hivern de buscar molsa, i buscarem molt per fer el pessebre. La tardor era immillorable. Camp Vinyals era on passàvem hores i hores i hores a la infància. I resulta que quan vaig fer, ja venia bastant aquí a Sant Quirze també, més a més, però vaig conèixer una noia aquí a Sant Quirze.
0: Vas conèixer
1: una noia? Una noia d'aquí a Sant Quirze.
0: Estem arribant al nucli de l'assumpte.
1: L'any 1969,
0: que és la, jo la conec, oi?
1: Sí, la Teresa Altimira, que, bueno, que va treballar, doncs, mira, bastants anys aquí a l'Ajuntament. I des de llavors, bé, vam començar a sortir el 69 i ens vam prometre, perquè hi havia el prometatge,
0: sí.
1: el 70, el 73 ens vam casar i llavors tenim dos, un fill i una filla i dos nets, i des de llavors que quedem junts. Vol dir que vaig venir aquí a Sant Quirze a viure-hi el mes d'octubre de 1973.
0: Per amor?
1: Per amor, sí, sí. Sí, sí.
0: I per amor hi continues?
1: Sí, des de llavors hi estic.
0: Com és el Sant Quirze present? Com el veus?
1: Hi ha una cosa que em molesta, que és el trànsit, que hi ha tant trànsit que no et pots ni veure.
0: Sí.
1: Això és gràcies a la gran comunicació, o sigui, que és un poble que està molt ben comunicat,
0: sí.
1: Per tren, per autopista,
0: sí.
1: Per carretera. Llavors s'hauria de fer la variant que s'ha de fer,
0: sí.
1: I desviar aquest trànsit. És un poble que per mi ha crescut molt, però és clar, ho hem d'admetre. Quan jo vaig venir aquí, érem el poble de 2.500 habitants. Ara passem dels 20.000.
0: Sí, sí, sí. Ara s'ha quedat la ciutat. Ja,
1: per més de 7,
0: no
1: sí, sí, sí. S'ha multiplicat per més de 7. Però és un lloc agradable. Hi ha 154 entitats de caire cultural, de caire esportiu, de caire social, de caire educatiu, que converteixen Sant Quirze, doncs, en un nucli de convivència, però un nucli molt gran.
0: Perquè el risc de ciutat dormitori el té també.
1: Sí, perquè és clar, has de pensar que de tot el voltant de Sant Quirze, bàsicament és gent que vull dir que treballa fa la vida a Barcelona.
0: Sí, vens cap
1: a les escoles, ara no sé com anirà, però hi ha 6 escoles, bueno, una a les Fonts i 5
0: sí.
1: Aquí.
0: Sí, sí. Sí, sí, però que no treu el fet de que hi hagi molta vida, aquest fet del fenomen dormitori, per entendre'ns.
1: No, però la tranquil·litat que hi ha aquí a Sant Quirze els caps de setmana, tens tranquil·litat, però estàs un minut d'agafar l'autopista i anar per l'autopista on vulguis.
0: On vulguis, a més a
1: pots,
0: més.
1: Sí. Pots passejar, tens tranquil·litat, està bé, és un lloc que, vull dir, que té qualitat de vida.
0: Sí,
1: té qualitat de vida.
0: Estaria d'acord amb la qualitat, i que cosa que s'agraeix.
1: Sí.
0: I quin futur pot tenir Sant Quirze? Ara fem ciència-ficció.
1: Sí,
0: canviem de gènere, eh?
1: Sí, bueno, ara el tema informàtic, que abans la gent havia de viure en llocs on hi hagués polígon industrial. O sigui, aquí ara hi ha 4 polígons industrials. I llavors hi havia un moment que havia de posar una conglomeració de pisos al voltant. Ara potser ja no tant, perquè ja no dependrà tant del polígon industrial. El treball ja es pot fer també des de casa i es pot fer més. Llavors, vull dir, el tema de creixement podria no ser tan gran. Podria no ser tan gran el tema de creixement. Vol dir que es pot... Vull dir, jo hi veig futur. Vull dir, vaja, vull dir, el que em queda de vida, suposo que tenim un bon futur aquí a Sant Quirze.
0: Confiem.
1: Sí,
0: l'altre dia parlàvem a la ràdio també, estàvem aquest cap de setmana... Vam estar els dos dies, dissabte i diumenge, allà a les Morisques, però el dissabte justament va haver un moment que destacàvem això, el fet de que Sant Quirze segueix sent poble,
1: sí.
0: Molts aspectes, malgrat que per número d'habitants ja sigui
1: sí,
0: ciutat, I el valuós que és això. Jo crec que si les ciutats no oblidessin que poden ser
1: és
0: pobles...
1: Que, és que Sant Quirze està al mig.
0: Sí,
1: No, però imagina't, a la vora 750.000 habitants, eh? Mira, Terrassa 236.000 habitants,
0: sí.
1: Sabadell 225.000,
0: sí.
1: Barberà 35.000, Cerdanyola 58.000, Sant Cugat 93.000 i Rubí 85.000. Si sumes tot això, són 700 i pico, o gairebé 800.000 habitants. I al mig Sant Quirze 22.000.
0: Sí, més a més, físicament al mig,
1: amb la seva personalitat.
0: Sí, sí.
1: I amb la zona verda més gran que hi ha, que això és el que hem de cuidar. La zona
0: serra.
1: Verda que tenim aquí, tota la serra de Galliners, que ho hem d'aguantar perquè és el que ens donarà oxigen durant uns quants anys.
0: Perquè, més a més, és la que veiem des de les Fonts,
1: sí.
0: Si travessem la serra, sí. arribem aquí. M'agradaria fer un petit viatge, estem una mica ja en la recta final del programa, un viatge per trobar-nos una mica, primer amb l'Anna, que és una sí. companya del programa des del primer dia, que ens faci una mica d'història d'una nena que tenim en el Parc de les Morisques. Aviam què ens en explica, ja que estem abocant orígens de Sant Quirze. Hola, Anna, bona tarda.
2: Bona tarda, Mercè. Avui volem parlar d'una figura molt discreta però plena de significat, la coneguda popularment com la nena del Parc de Sant Quirze del Vallès. Una escultura que molts veïns veuen cada dia, potser sense parar-se gaire a pensar què representa realment. Sovint s'ha dit, mig en broma, mig seriosament, si aquella nena era paleolítica, íbera o d'alguna altra època antiga. Però en realitat, la figura ens transporta al Neolític, un moment clau de la història de la humanitat. És l'etapa en què els éssers humans deixen enrere la vida nòmada de caça i recol·lecció per començar a establir-se en un territori, cultivar la terra, domesticar animals i construir les primeres comunitats estables. La nena simbolitza precisament aquest canvi profund, el pas de sobreviure al món a començar a habitar-lo. Representa els primers infants que ja no neixen en constant moviment, sinó en un lloc que comença a ser casa, poble, arrel. I això és interessant perquè sovint pensem la prehistòria a través d'armes, eines o coves, però rarament des de la mirada de la infància. Aquesta figura posa el focus en una idea molt humana. Tota civilització comença amb algú que creix, que aprèn i que pertany a un lloc. Per això la nena del parc no és només una referència arqueològica, és també un símbol d'identitat i de continuïtat. Ens recorda que abans dels carrers, de les escoles o de les places, ja hi havia persones vivint aquest mateix territori, descobrint-lo per primera vegada. Potser per això resulta tan propera. No és un heroi, ni un rei, ni un gran personatge històric. És simplement una nena. I en aquesta senzillesa hi ha tota la força del símbol. La història no només la construeixen els grans noms, sinó també les vides quotidianes que han anat deixant petjada al llarg dels mil·lennis. A vegades passem pel parc sense mirar-la gaire, però si ens hi fixem, aquella figura ens parla d'allò més antic que tenim, la necessitat humana d'arrelar, de créixer i de sentir que venim d'algun lloc. Ens retrobem al proper programa.
0: Fins al proper programa. Moltes gràcies, Anna, com sempre, per la teva preparació documental. Jo tinc debilitat per aquesta nena del Neolític, inclús passant en cotxe me la miro de reull perquè se la veu. Segons quin angle, quan passes, sí, pots veure-la. A tu què et porta aquesta nena del Neolític?
1: No, jo la vaig fer utilitzar, la foto, perquè abans no estava aquí.
0: No.
1: Estava més lluny, llavors va ser víctima d'una gambarrada. Sí. Va estar un temps que la van treure i llavors la van posar aquí a l'entrada del parc, que és una obra del Jaume Casas, escultor que va viure aquí Sant Quirze molts anys i va morir ara fa un parell d'anys. Jo vaig utilitzar la fotografia per un article meu parlant de les dones de Sant Quirze, però de les dones més que de les botigueres, perquè totes les botigues, tots els negocis de Sant Quirze, al davant hi havia una dona. Que fos a Cal Forner, a la pastisseria, a la tintoreria, a la tenda, a la... Tot, i tinc totes les dones amb els noms que estan posats.
0: Clar, la primera era ella.
1: Sí.
0: La nena.
1: A la fotografia que estava allà ben bé.
0: I el nen Jaume encara està per aquí donant voltes?
1: Sí.
0: Sempre ens acompanya.
1: Perquè sóc molt infantil.
0: Jo també sóc molt infantil. Sí. I estem la mar de bé, oi?
1: Sí.
0: doncs crec que ja estem al final. Jo agrair-te novament que acceptessis aquesta estona a la ràdio. Un gust tenir el Premi Mussol a Puricoma.
1: Sí.
0: Espero que ho puguem repetir.
1: Sí. Deixa'm explicar una cosa del Puricoma.
0: Sí, digues.
1: El Puricoma jo l'utilitzo molt.
0: Sí.
1: Però hi havia un programa, no sé si el recordes, o l'havies vist mai, un programa de televisió espanyola que es deia Fernández Punto y Coma.
0: No.
1: Sí, era l'Adolfo Marsillach.
0: Grande.
1: Sí. Però jo de l'Adolfo Marsillach és dels que, del català que va viure sempre a Madrid.
0: Sí.
1: I del que jo he sentit una frase seva que em va admirar, perquè en aquella època tots els catalans que anaven a Madrid, tots, no et diré que despotricaven, però sí que mal parlaven una mica de Barcelona. I ell, l'únic que va dir una vegada que hi havia tot de gent amb una ràdio 6, que hi havia el 6, i ell va dir, diu, soy catalán, pero no ejerzo. Mm. Però mai va dir res en contra de Catalunya ni en contra de Barcelona. I té un programa que s'emetia l'any 1963.
0: Clar, estava mirant-lo ara, que no és excusa perquè una pot conèixer el passat. Va ser del 63 al 64, jo vaig néixer al 65, i no n'era especialment conscient.
1: Doncs és un senyor, he buscat, que t'ho volia oferir, he buscat que si no hi ha res filmat.
0: Què dius?
1: No hi ha res filmat. No es trobaràs... No es trobarà d'això, perquè clar, no era en color, en blanc i negre.
0: Sí,
1: i era, començava així. I esta és la història de Fernández Punto i Coma. I era un senyor que al final de la seva vida es va dedicar a fer el que hem fet avui, fer una mica d'història, i llavors ell ho explicava en uns capítols, les seves reflexions del que havia après aquesta vida. I era Fernández Punto i Coma.
0: M'acabes de fer un regal extraordinari.
1: Ho trobaràs, ho trobaràs.
0: El busco.
1: Ja ho veuràs.
0: El busco. Un regal extraordinari. Sí. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès, a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos una setmana més aquí a Punt i Coma, Ràdio Sant Quirze. Gràcies, Miguel Ángel, com sempre. Gràcies a l'Anna, que ha fet aquest treball documental. Moltes gràcies, Jaume. I fins la propera.
1: Un proper. Gràcies.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Diario Sanquir se presenta Alimentació Saludable Especial Estiu amb Ana Maria Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Benvinguts a l'edició d'estiu del programa Alimentació Saludable. Com ja sabeu, sóc l'Anna Maria Leiva i tot i que fa dies que vam acabar la temporada, us hem deixat preparats uns programes amb una barreja dels millors moments del que portem de temporada. Els convidats que han passat pel programa, receptes ideals per aquest estiu, consells d'alimentació i de tota mena, tot ben barrejat per vosaltres. A veure si us agrada. Vinga, Miquel Àngel, comencem.
2: Al meu costat tinc a la Mercè Porret i Balanyà, que és dietista nutricionista, que viu aquí a Sant Quirze, o sigui, que és una mussola d'adopció. Fa més de 20 anys que passa consulta. Està especialitzada, entre moltes altres coses, en obesitat, nutrició infantil, al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. I avui ens hem proposat parlar d'una qüestió que crec que interessa moltíssim a totes les famílies, i és el tema de l'obesitat infantil. Per tant, si m'ho permeteu, donaré de seguida pas a la nostra convidada i començarem el programa d'avui, que no us ho he dit, que sempre us ho recordo, que som dimecres 11 de juny i són les 6 de la tarda.

0: Bona tarda, moltes gràcies Anna per donar-me aquest espai i poder parlar d'un tema que m'apassiona i també poder ajudar en la prevenció d'aquesta malaltia, aquesta malaltia complexa que és l'obesitat.
1: Les gràcies te les donem de tot cor a tu, des del programa, que saps que som una emissora petita, som una emissora municipal, de part del nostre tècnic Miguel Ángel Bueno, que és el nostre àngel salvador, que ens ajuda moltíssim amb totes les emissions, i particularment de part meva, perquè sé de la falta de temps que teniu totes les persones que treballeu i que teniu família, i us agraeixo moltíssim la col·laboració desinteressada que feu sempre al programa. Per tant, et dono pas perquè ens parlis de l'obesitat infantil i la seva problemàtica.
0: Perfecte, doncs arrencarem. He preparat com una mica un guió on parlarem de números, identificarem què és l'obesitat i també vull aportar alguns consells i algunes propostes de millora. Perfecte. Per tant, si tenen paper i bolígraf podran prendre punts o si no, simplement retenir-ho en el nostre cap i després poder-ho aportar a la família, a la gent que hi hagi a casa.
1: Sí, de fet, de vegades és difícil, ja, tu ja ho pots comprendre per l'edat que tens i que tens criatures, doncs que aquest horari és una mica complicat, però com que poden descarregar el programa, el podcast del programa de la web, llavors tranquil·lament, mentre un planxa o cuina, pot escoltar el programa, prendre notes amb tota la tranquil·litat. Pues, vol dir que endavant.
0: Perfecte.
1: Som-hi.
0: Jo el que m'agradaria iniciar és entenent que quan parlem d'obesitat, en què ens centrem? I si parlem d'obesitat, l'OMS la defineix com una acumulació anormal o excessiva de greix, que representa un risc per la salut física, emocional i social. Per què m'agrada començar per aquí? Perquè no trobeu a faltar res en aquesta definició? El concepte del pes.
1: El concepte del pes.
0: Som molt encarrilats en el pes, ens fixem molt en ell. Doncs a mi m'agrada aquí ressaltar-ho perquè és algo que tenim consciència i es va treballant també des de tots els àmbits, però nosaltres podem tenir dues persones amb un mateix pes, una paraula una mica més tècnica, un mateix índex de massa corporal, que no és més que relacionar el pes per l'alçada en metres a quadrat, vale? I aquelles dues persones de mateixa altura i mateix pes, i per tant amb aquestes dues dades iguals, presentar una composició on una persona tingui un percentatge de greix més elevat i l'altra persona tingui un percentatge més elevat de massa muscular. Si nosaltres focalitzem en el tema de salut, podem entendre que aquestes dues persones tenen un estat de salut diferent.
1: Diferent, sí.
0: És important la distribució d'aquest greix, també, segons com es distribueix, doncs hi ha un major risc metabòlic, per exemple, si està més envoltant la part abdominal, sobretot quan també es va acumulant els òrgans interns. Però també vull ressaltar el fet de que el greix és necessari. No és blanc o negre, i amb alimentació és molt així, i també a nivell de composició corporal, no? Aleshores, el greix és necessari, però quan hi ha una acumulació excessiva o distribuïda de manera amb un major risc, allà és on hem de posar eines.
1: Es converteix en un problema.
0: Exacte. Igual que el greix a la nostra alimentació, els greixos saludables també tenen que estar present. No hem d'evitar un oli d'oliva verge extra.
1: Exacte.
0: O un grapat de fruits secs, un peix blau. Doncs, un cop hem vist, no, no focalitzar-nos únicament en un pes, sinó mirar també aquesta distribució de greix, podem parlar de números. Jo porto unes dades que estan tretes del Canal Salut de la Gencat, actualitzades al setembre del 2024. Segurament això ha anat evolucionant, però veurem la tendència. Ens diuen aquestes dades difoses per la Federació Mundial de l'Obesitat, actualment hi ha prop de 1.000 milions de persones afectades arreu del món. I es preveu, a més, que aquesta xifra continuï augmentant fins a gairebé duplicar-se a l'any 2035.
1: És esgarrifós.
0: Sí. Llavors, encara que no estiguin a data d'avui, sent molt optimistes, el que podem desitjar és que no incrementin exponencialment, sinó a poc anem portant aquest control. Per tant, això ens ve a dir que una de cada quatre persones tindrà obesitat. Si volem mirar el nostre territori, Catalunya, l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2022 ens alerta que la meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes. Aquí engloba, no?, el sobrepès i l'obesitat, però també són dades que parlem d'un 56,2% dels homes i un 43,7% de les dones. I per no ser feixuga, no?, amb tants números, simplement ja anar-me situant cap al grup de població que fem referència aquesta tarda i veure que, en quant als infants, dintre d'aquesta enquesta de salut de Catalunya, ens diu que els infants amb edats compreses entre 6 i 12 anys, gairebé 4 de cada 10, és a dir, un 38,9%, tenen excés de pes. Si volem afinar una mica més, doncs ens descriu que un 25,2% tenen sobrepès i un 13,7% obesitat.
1: Preocupant.
0: I tant que sí. També ja ho cataloguen inclús com a pandèmia, com una pandèmia complexa i multifactorial.
1: I multifactorial.
0: Exacte. Perquè les causes no van com els creia abans,
1: clar,
0: no? Falta de voluntat.
1: Clar.
0: No sempre és falta de voluntat, ni molt menys. I és molt més complexa, si no aquesta prevalença no aniria incrementant d'aquesta manera.
1: Les causes són molt diverses, eh?
0: Exacte. Quan creiem que influeix la genètica, no? Perquè moltes vegades diem, doncs és la genètica, tant el fet també a vegades, no?, de deixar-nos portar, no? No puc fer res. Doncs la genètica no ho és tot. Si parlem de números, no?, de dades, ens diuen, pot anar variant, no?, també ja sabeu que això està en continu estudi, però ens diu que més o menys pot suposar un 40 i el 70.

0: manté en un percentatge de greix corporal, si algú vol entre parèntesis pes, no? Saludable, a diferència potser del, de l'altre. Llavors aquí ens diu i ens reforça que no està tot perdut, tot i que jo tingui aquella genètica. Què també tenim com a causes? La biologia humana. Aquí és com si estiguéssim a l'edat de les cavernes. El nostre cos no evoluciona, no entès que ens emmalaltim d'excés, no de dèficit. Sí. No és fàcil. No és fàcil fer dieta, per això hem de treballar un canvi d'hàbits, no el concepte de dieta com entenem col·loquialment, que és restricció.
1: Sí. Aquí no ens agrada gens, eh? No la solem dir.
0: Oh, que bé,
1: perfecte. Solem dir canvi d'hàbits i alimentació saludable.
0: Molt bé, es nota que van passant nutricionistes,
1: exacte,
0: per aquí, no?
1: Exacte.
0: I a base de picar pedra. Exacte. Doncs això ho hem de tenir present i llavors també hem de buscar aquest canvi en l'alimentació. Parlant d'alimentació, lògicament serà un altre factor. Aquí a mi m'agrada molt ressaltar i treballar-ho que no és només la qualitat, que és molt important, sinó també la quantitat i com fem aquesta alimentació. Inclús els horaris en els quals mengem.
1: Com cuinem.
0: Com cuinem, exacte. Una altra causa podria ser el màrqueting, i a més centrant-nos, no?, en el grup de població infantil, l'activitat física, el sedentarisme. Aquí també entraria la prevenció amb la reducció del temps de pantalles. Les pantalles no ens van bé a l'hora de seure a la taula i acompanyar aquest àpat, perquè el menjar conscient allà serà molt difícil, i a més, perquè ara ho parlarem, però també és un espai de comunicació. I a més, li sumem el tema de la inactivitat, el temps que passo de manera sedentària. La manca de son també és una altra causa, altera les hormones i poden afectar el pes i la regulació de la gana i la patència. O sigui, també és molt important.
1: També és important.
0: Si això associem a les pantalles abans d'anar a dormir, doncs tot és un... No és, ja ho hem dit, és multifactorial.
1: Multifactorial, totalment.
0: Certes situacions i etapes de la vida també, no? Pues aquí destacaríem potser l'adolescència, també pot ser l'embaràs, la menopausa, també malalties, no?, i alguns medicaments. A vegades és el risc-benefici i influeixen, però potser en aquest punt no podem fer res, però podem centrar-nos en molts altres. Determinants socials també, no?, habitatge, educació, treball, i també el tema de l'estigma. S'ha de treballar.
1: Uau, això també és una cosa...
0: Això donaria per un altre...
1: Per un altre programa.
0: Sí.
1: Donaria per un altre programa, evidentment.
0: Hem repassat les causes, ens hem posat una miqueta en matèria, no?, en aquesta definició en quant al greix, i podríem dir, no?, quin és el tractament. Doncs aquí un cop més, el millor tractament és la prevenció. Més val prevenir que tenir que curar, no?
1: Exacte.
0: L'obesitat infantil és un predictor important d'obesitat en vida adulta. Hem d'intentar prevenir no arribar, i si arribem, hem d'intentar també corregir-ho, perquè quan més temps està, més dificultós és tot. Abans de començar amb el tractament i bueno, fer una mica de reflexió i tenir eines, com deia, per compartir i poder fer una valoració a nivell familiar, porto tres afirmacions perquè hi puguem reflexionar. A veure què us sembla i què et sembla a tu també, Anna. Està prim i pot menjar el que vulgui.
1: Doncs no.
0: Molt bé, es nota que tu ja ho has treballat molt bé, però a vegades tenim aquest concepte.
1: Sí, sí, sí. És com una frase feta.
0: Exacte.
1: Que a vegades ens solem dir, o solem dir als altres. Sí.
0: Aleshores, bueno, ja som conscients, ho anem treballant, però indistintament de la complexió, necessitem fruites, necessitem verdures i necessitem que hi hagi aquest plat saludable a taula.
1: A taula.
0: També una altra afirmació que us portava és: tinc dos fills diferents, tenen diferent complexió, cert fill pot menjar això, l'altre no, i ja l'etiquetem que porta la part de la genètica desfavorable. Jo he vist famílies, no?, que tenen aquest armariet amb l'alimentació per un i l'alimentació per l'altre. Aquí el que faríem és reforçar, no?, la mala relació amb el menjar, no? Allà anem fent ja connotacions, no treballem l'acceptació corporal, i a més, això és una cosa que es queda aquí molt

0: a dintre i en edat adulta...
1: I s'han d'evitar les etiquetes.
0: Exacte, un cop més reforçant el que hem dit abans. I també quan decidim, no?, com a referents, els nostres actes, no?, i diem, doncs, per exemple, ara ve l'estiu, toca posar-se el banyador, doncs avui no sopo. O avui prendré aquest batut, o faig aquesta dieta restrictiva i trec això d'aquí. Quan els nostres fills i filles no estiguin contents, veuran com normalitzat el fet d'anar traient una salta àpats. Això també és molt important.
1: Pues em semblen molt interessants aquestes reflexions, molt interessants.

0: Mercè, a tu et sembla... Bueno, segur que ho veuràs bé, que és important treballar, després d'aquestes reflexions que ens has fet, treballar els pensaments. O sigui, hem de ser un exemple treballant els pensaments.
1: I tant. Jo penso que, bueno, ja ho diuen, no? Parlen més els nostres gestos que les nostres paraules, no? Les nostres accions, els nostres actes. I jo crec que sí, que ho hem de treballar. I a part també és una oportunitat per, bueno, fer les paus amb aquelles creences, amb aquelles etiquetes, no? Sí. Desvinculants a d'elles. I com en altres camps, no? de l'educació i transmetre bons hàbits, si volem que llegeixi els nostres fills i filles, ens han de veure llegir.
0: Exacte.
1: Han de tenir accés a aquests llibres.
0: Han de tenir exemples.
1: Exacte. Doncs aquí tornaríem. I l'objectiu, doncs, en quant a aquest tractament que anem comentant, no?, seria fomentar una bona alimentació i, sobretot, fomentar també una bona relació amb l'alimentació i uns bons hàbits. Consells, no, ara? Consells per fer el canvi de xip.
0: Una cosa tan important.
1: Exacte. Ens ho hem de creure i hem de fer les paus i hem de ser exemple. Les nostres paraules tenen que anar alineades amb les nostres decisions, els nostres fets. Doncs jo he recollit, no, alguns consells, i el primer, posant, no sé, així entre cometes, pesos centristes... Balances que no estiguin visibles, no ens calen les balances. Un mateix ja sap exacte, les sensacions. L'objectiu té que ser la salut, no, i perseguir una bona alimentació, aquesta balança o aquesta estètica. Tenim que anar més enllà. Implicar-los també, molt important, en la seva alimentació, adaptat a l'edat. Però això de trobar-nos el plat a taula... Clar, venen moltes queixes, però si veuen la feina que don al anar a comprar, identificar els aliments, perquè a vegades ni els coneixen com són.
0: Exacte.
1: Coneixen el carbassona dintre d'aquella crema.
0: Exacte.
1: Però no els reconeixen.
0: No,
1: quan
0: no, exacte. No l'han visualitzat mai.
1: Exacte. També amb la planificació. Aquí ja anem en temes de psicologia, però diuen que és una acceptació més favorable si tu li deixes escollir, per exemple, el tipus de fruita, no?
0: Mm-hmm.
1: Vols, no és quin postre vols, això, pot ser a vegades arriscat, però mira, què vols ara, amb fruita de temporada, síndria o meló? Ha sigut una elecció i ho veiem amb uns altres ulls.
0: Clar.
1: No hi ha aliments bons i dolents, aquí és un altre treball intern, i sobretot el que hem de ressaltar és que hi ha aliments que han de formar part del nostre dia, de la nostra base alimentària, i altres els hem de consumir més de tant en tant. Treballar també amb els hàbits de manera progressiva. Més val centrar-nos en un o dos i un cop els tenim ben interioritzats, anar per un altre.
0: Objectius que siguin realitzables.
1: Exacte.
0: I no voler córrer.
1: Exacte. També això ens ajudarà a reforçar la nostra motivació i que ens veiem més capaços d'anar avançant. Treballar també els hàbits, però aquí parlem d'alimentació, però també la planificació, la compra, la cuina, l'activitat física, el sedentarisme, aquests horaris, no? Tot això ho hem d'anar, bueno, dintre del que estigui al nostre abast, anar-ho a poc perfilant. Com ens relacionem amb el menjar? Ja ho hem dit, no? Però això també és molt important, no fer dietes restrictives. Els comentaris que fem, a vegades... ens surten, no? Però això també ho hem de treballar en relació a les altres persones, criticant potser o opinant del seu físic.
0: Sí. A vegades no som conscients, estem en una taula i ens sembla que els nens no escolten.
1: Exacte.
0: I des de ben petits que escolten. I es queden amb allò. I és important no fer el que tu dius, no fer segons quins comentaris.
1: Un altre punt que també jo crec que és interessant és aprendre a gestionar les emocions. Aquí també donaria per un altre programa.
0: Per un altre programa.
1: El tema de la gana emocional, però intentar no tapar-les amb el menjar. La gana emocional en si no és el problema. No aniré més per aquí per no allargar-me. Però quan és la meva manera de fer aquella gestió d'aquella emoció, allò sí que hem de tenir altres habilitats que no sigui únicament el menjar. I un altre punt per mi, l'últim, i no per això, el menys important, el compartir, el seure a taula. no únicament ens alimentem físicament, ens alimentem emocionalment, els vincles socials els reforcem, i és un espai per poder també comentar, no?, com ha anat el dia, si aquí hi ha una pantalla, o a vegades també són els horaris, no? Tots, sobretot quan ja parlem de famílies amb nois i noies adolescents, però és que pot ser bo compartir un berenar. No té per què ser un sopar, hem de forçar. Penseu que el fet de compartir un àpat amb família és una bona manera de prevenir un trastorn de la conducta alimentària.
0: Estic totalment d'acord amb tu. Mira, jo en el programa ho repetim moltes vegades. Crec que els nostres oients deuen estar cansats i tot, perquè jo sóc una persona d'edat, sóc una àvia, i sóc molt carrinclona amb el tema de dir que entenc que portem una vida molt estressada, que les famílies, la dona està treballant, el pare, la mare està treballant, falten hores per tot, però jo crec que hem de tornar a cuinar. Jo crec que no es cuina. I aquesta facilitat que tenim d'entrar a qualsevol establiment, en un súper, i veure aquestes estanteries de menjar mig preparat o preparat, que només tens que escalfar amb un microones, i aquella falta de temps que a vegades es té, fa que a vegades es fagin àpats molt insans, totalment insans. Jo també penso que un dia tinguis una problemàtica i diguis, mira, escolta, avui agafaré uns macarrons a la bolonyesa que ja em venen fets, perquè és que arribaré a casa, no tinc ganes de fer el dinar als nens, suposant que els nens no dinin a l'escola, no? Però, i un dia, dos dies al mes, jo crec que tampoc ha de passar res, però tot aquest menjar processat industrialment, si ens poguéssim entretenir a llegir les etiquetes, t'asseguro que ningú els compraria.
1: I tant, totalment d'acord. És més, si després em dóna temps, us compartiré alguna etiqueta, però totalment cert. I també afegiria que a vegades tenim la sensació que el menjar saludable, no?, el fer un plat que ens aporti els nutrients, és molt temps.
0: És laboriós.
1: És laboriós i no té per què.
0: És laboriós.
1: Un plat saludable pot ser, doncs, llegum cuita, la netejo, no sé, ara em ve el cap, no?, uns cigrons.
0: Sí.
1: Mig potet de cigrons que els netegem, si fos de manera individual... i amb tall un tomàquet. Aquí tenim un plat saludable.
0: Sí, totalment, i no ha costat res de cuina.
1: Exacte.
0: I no ha costat res de cuina. Però sí que és veritat que, esclar, sempre moltes oients que m'han trucat i han dit, ostres, és que vostè deu estar jubilada, però jo treballo, tinc dos nens o tinc tres nens, i jo no tinc temps de fer el que vostè predica. I jo sempre poso l'exemple de que jo també he sigut dona treballadora, mare, i que sempre he cuinat, i cuinar a l'antiga usança de les àvies i de la meva mare, difícilment jo comprava un pot de cigrons, jo coïa els cigrons, vull dir que crec que vaig fer un sacrifici important per la meva família, però per mi cuinar és estimar, estimar els meus. Avui tenim una gran sort, els homes també cuinen.
1: I tant.
0: També hi ha homes que ajuden, no que col·laboren, que ajuden. Goita, 76 anys, el meu marit 77, el meu marit era de pagès, ningú li va ensenyar i sempre va ajudar. Però això era una excepció en els temps que jo et parlo. Vale? Però ara sí que és veritat que hi ha col·laborador, hi ha col·laboració, i també hi ha senyors que els agrada la cuina i els agrada cuinar. I el que acabes de dir, encara que sigui l'esmorzar, si et pots permetre el luxe d'esmorzar o de sopar, perquè els migdies sí que és veritat que la majoria de nens mengen a les escoles, poder-ho fer en família és vital. Jo ho visc amb els meus fills i els meus nets i és molt important. Molt important perquè, a més, que s'acostumin a menjar de tot, amb més o menys mesura, amb més quantitat o menys, però que s'acostumin a menjar de tot. Saps? Perquè ja sabem, el menú infantil dels nens ja sabem quin és. Pasta i rebossat.
1: Sí, sí.
0: M'entens? I el dia que poses verdura i un tallet de peix arronsen el nas, saps? I que jo penso que l'alimentació ha de ser equilibrada, variada i el més sana que es pugui. Que després també entra el tema de les economies.
1: Exacte.
0: No? Clar, quan parlem de grasses bones i parlem de l'oli d'oliva, de l'alvocat, dels fruits secs, tres productes que acabem de dir que són cars, molt cars, i que no totes les butxaques es poden permetre.
1: Totalment d'acord, però, per exemple, quan nosaltres entenem que és una alimentació saludable, ens ressalta que és aquella que ens aporta els nutrients i calories, però sobretot ressalten nutrients. Llavors, aquests aliments són més nutritius, tenen un preu més elevat que altres ultraprocessats, però ja estem aportant sucres, greixos de mala qualitat, estem aportant moltes calories, però molt buides de nutrients.
0: I molts additius.
1: Exacte. Jo, amb tot el que has dit, inclús en el tema d'acompanyar aquests àpats dels infants, volia compartir, no?, perquè hi hagi, quan tinguem aquest temps de reflexionar, qui vulgui, no?, i pugui també trobar llocs amb fonts de rigor, no?, on sàpiga com orientar tot el canvi alimentari. Hi ha la guia de petits canvis per menjar millor de l'Agència de Salut Pública, la Generalitat de Catalunya.
0: No, la coneixia.
1: És molt completa i està molt bé perquè ens va guiant per anar fent progressivament aquesta millor alimentació, petites coses, i ens dona consells. Si ens costa menjar fruita, doncs ens diu maneres de poder promocionar el seu consum. Ens parla del plat saludable, la freqüència de consum, els consells, no?, que dèiem. Una altra guia que també està molt bé és en relació a l'activitat física. 4 passos per fer més activitat física. També molt important el moviment. Després, en relació a la tarda d'avui, no?, el tema que estem tractant a nivell infantil, hi ha un document, no?, que ens diu també de la Generalitat de Catalunya i l'Agència de Salut Pública, que ens diu gaudir d'un pes saludable des de petits. I ens dona uns consells. Els anomenem ràpidament, sense entrar
0: sí,
1: en detall?
0: Sí.
1: Ens diu, el primer, seran 10, no? El primer, la prevenció comença abans de néixer, no? La importància de l'alimentació dels progenitors. 2, el fomentar la lactància materna, si també és possible. 3, important donar exemple, ja ho hem comentat, no?, a nivell d'alimentació, d'activitat física, els horaris del descans. 4, compartir els àpats amb els infants, també ho hem dit.
0: També ho hem dit, sí.
1: El fet de respectar la sensació de gana. Aquí, més d'una, ens hem tingut que actualitzar aquests avionets, no?, perquè mengéssim, o aquestes distraccions, no?
0: Sí.
1: Hem d'entendre que un nen sap, per supervivència, menjarà i menjarà el que necessiti. El creixement no és regular, la apetència tampoc serà regular.
0: I no l'hem d'obligar a acabar-se el plat.
1: Exacte, perquè si no, llavors desconnecten amb aquesta sacietat que tenen, aquesta regulació de la gana, i en edat adulta després costa molt tornar-ho a reenganxar. També ens parla d'una alimentació saludable, no?, a base de vegetals, els productes que també hem anat comentant, com evitar també, no?, aquests ultraprocessats que comentàvem, aquests aliments preparats, que un dia no hi ha problema, però quan és el recurs de dia sí, dia també, aquí ja es va deteriorant la nostra alimentació. Fer una vida més activa, reduir pantalles. Les dietes no són bones, ja ho hem dit, aquí el concepte dieta, com mantenem col·loquialment, no es porta en aquest programa,
0: no.
1: Es porta en el canvi d'hàbits. I el posar etiquetes, que dolentes són aquestes etiquetes.
0: Fan molt de mal.
1: I un altre document, ja per finalitzar amb aquesta bibliografia, no?, per trobar, bueno, informació que crec que pot ser útil i que té rigor científic. Hi ha una guia que ha sortit molt recent, no?, que és acompanyar l'àpat dels infants. El que dèiem, què mengem i com ho mengem. Ens guia a l'escola i també a casa. I si em permeteu, aquí n'hi ha 9, faré un repàs. Sí? 1, respectar la sensació de gana i sacietat, per tant reforcem el que hem comentat. Servir-se poca quantitat de menjar i donar l'opció de repetir. Aquí també ens passa, o jo per lo menys, jo menjo tot el que hi ha en el plat. I potser tinc la sensació que ja en tinc prou, però està en el plat.
0: Sí.
1: I el malbaratament.
0: A mi també em van educar així, i sóc incapaç.
1: Doncs a vegades el que hem de fer és ja servir una culleradeta menys en aquell plat.
0: Menys, exacte.
1: Animar a tastar els aliments sense coaccionar, frustrar, distreure ni enganyar, però el que dèiem, diversitat a taula. I jo també l'haig de menjar.
0: Clar.
1: Si vull que mengin peix, m'han de veure.
0: Clar,
1: menjar
0: no,
1: amb peix.
0: No, no tu t'has de menjar un biquini.
1: Exacte.
0: I el nen un tall de peix.
1: Exacte.
0: Clar.
1: Els aliments no s'han de fer servir com a mesures de càstig o recompensa. Això també és molt interessant, no? Quan nosaltres li diem a un nen, acaba't la verdura i així tindràs aquest flan, què estem fent aquí? Doncs estem reforçant aquell flan, que ja és molt atractiu a nivell de paladar, però és el premi. I la verdura, la pobra verdura, l'estem desprivilegiant, perquè és el càstig per aconseguir el premi. Això és molt important. Tu menjaràs perquè et vingui de gust, no, no com a conseqüència de...
0: Perdona que t'interrompeixi.
1: No, no.
0: Ara m'estàs fent pensar en un càstig que existia, que és a l'hora de sopar. Si no t'acabes la sopa, la sopa te la menjaràs demà a l'hora d'esmorzar. No sé si avui les famílies, per dir joves modernes, encara fan aquest càstig, perquè era molt dur. Perquè fixa't que si la mare et posava una sopa, una escudella a la nit, era
1: calentona
0: que va de
1: gust.
0: Fer. A l'endemà te la servia tal qual i te l'havies de menjar. Era un càstig molt sever. Molt sever. I jo espero que ara ja no el faci servir
1: ningú. Exacte, no ho sé, totes les famílies, però la idea sobretot seria això, no obligar, però tampoc passar a que donem totalment a l'acció, a que ells diguin el que volen menjar. Què passa? És de manera innata. Tenim predilecció pel dolç. La llet materna és dolça.
0: Sí, sí.
1: I tenim aversió pel, per exemple, pels gustos amargs, perquè són verins, no? I llavors parlaríem d'una verdura, hi ha certes verdures que encara són més amargues.
0: Sí.
1: Llavors aquí hem d'anar fent una reeducació de palada. Llavors hem de deixar escollir, però nosaltres guiar, oferir una alimentació saludable. Llavors, bueno, és un treball,
0: sí,
1: no d'un dia
0: sí.
1: ni de dos.
0: Sí, sí.
1: I a vegades els encarrilem, i a l'adolescència també, com és un tema també d'identitat. Exacte. Què ens queda ja? Com moltes coses en aquella etapa, no? De, a casa, que hi hagin uns bons hàbits i confiar que el que hem anat sembrant, cultivant, no? Conreant, doncs, a poc a poc tot es vagi posant
0: tot
1: en el seu camí.
0: Tot es vagi posant en lloc.
1: Exacte. També, si continuem en aquest llistat, el cinquè punt ens diu fomentar la participació, transmetre valors, hàbits i responsabilitats. Això també és molt important. Deixar temps per menjar amb tranquil·litat, no fer un àpat etern, però les presses, l'estrès, el menja ràpid, és molt important per regular la sacietat i ser conscients i que el nostre cervell processi l'acte de menjar. Que no tinguem pantalles, però que també li dediquem un temps, un cert temps. Garantir com a mínim un àpat en família, ja ho hem comentat també. Assegurar que tots els àpats siguin sense pantalles, o sigui, estic repetint coses que ja han anat sortint. I mostrar una actitud respectuosa, amorosa cap als infants i entre les persones adultes. Aquests comentaris...
0: Aquests consells són molt macos, però no sé fins quin punt... es compleixen. Lo de les pantalles, perquè clar, els adults també estem enganxats. Clar, com li pots dir a un nen que no es miri la pantalla si el pare, la mare o l'àvia té el mòbil aquí al costat? Saps? Vull dir que és un hàbit que s'ha de treballar com totes aquestes coses que has dit, en família.
1: Exacte.
0: S'ha de treballar en equip.
1: Exacte.
0: S'ha de treballar
1: totalment
0: en equip. Si no, no te'n pots sortir, perquè és allò del que dèiem, no? De prediques el que no creus. No? Estàs intentant inculcar als teus fills o als teus nets una cosa que tu no fas. I llavors això ho complica, perquè els nens avui en dia són molt i molt espavilats.
1: I tant, i tant.
0: I recullen tot allò que els interessa molt amb ells i el que no els hi pot interessar.
1: Totalment d'acord, i per això penso que és una oportunitat també per nosaltres millorar en alguns aspectes. Hem anat comentant, no?, aquestes causes, hem anat comentant aquests consells, i llavors, no?, vale, i com millorem, no?, tenim aquestes eines, aquestes guies, és bo compartir-ho, segons l'edat, no? Pues compartirem més d'una manera. També la guia Petits Canvis té alguns documents que també estan en la web de la Generalitat, de GenCat, que són molt visuals, per tant també ens permet adaptar, no?, segons l'edat. I llavors, un cop tenim tota aquesta informació, reflexionem el compliment que tenim, no?, amb la nostra alimentació, la freqüència, l'activitat, el sedentarisme, complim el plat saludable, dinar o sopar, freqüència, esmorzars i berenars. Aquesta és una altra, no?, els esmorzars i berenars. Hi ha un altre document, que és Millorem els esmorzars i berenars dels nostres infants, que ens guia una miqueta per aquí, perquè per donar una miqueta de descans, no?, en tot el que us estic aportant, us portava unes etiquetes, que també em va molt bé, perquè hem comentat abans, no?, el tema de l'etiquetatge. Potser treballem el plat saludable, veiem, no?, la importància dels vegetals, d'aquells farinacis, proteïnes, per no entrar en detall, sí, no allargar-me, però a vegades en aquest esmorzar, sobretot quan hi ha presses, no?, aquest berenar, doncs, bueno, com a recurs, no?, utilitzem aquests productes que sovint són ultraprocessats. I us volia llegir dos etiquetes d'uns productes ultraprocessats que, sí, que he intentat que fossin no anar al més recargolat, no? Yeah, que tingui yeah, més coses, però perquè veiem, no? I llavors ens diu un, doncs, que cereals, un producte en si, unes galetes, cereals 69%. Després ens diu sucres, oli de girassol, sal, suero, diré en castellà, suero lácteo en polvo, glasificantes, carbonatos de amonio, carbonatos de sodio, leche desnatada en polvo, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, aromas, vitaminas, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoteico, vitamina B6...
0: ¡Santo! ¡Unas galetas!
1: Unas galetas, sí. O una brujeria, no?, que també és bastant consumida, sobretot en nois i noies adolescents, i també nens. Vaig amb l'etiqueta. ¿Esteu preparats?
0: Preparats.
1: Harina de trigo, agua, grasa vegetal, palma, trealosa, azúcar, levadura, jarabe de glucosa, fructosa, huevo líquido, sal, harina de soja, emulgentes E471, 472, 481, lecitina de soja, dextrosa, gluten, continuo, trigo, leche desnatada en polvo, almidón de patata, estabilizantes E412, jo crec que aporta totes les E's, E341, 406, 407, aromes, conservadors 202, 200, correctors d'acides més E's, maltodextrines, bueno, tallo aquí, m'he deixat alguna.
0: Jo crec que hem de dir a què t'estàs referint. T'estàs referint, sense dir la marca, a una cosa rodona, que al mig té un forat i que agrada a tothom?
1: Sí. Com no ens ha d'agradar amb tot el que porta? Està molt treballat perquè aquell gust sigui quasi addictiu. Això, si ho consumim puntualment, ja, el problema és habitualment. Jo us portava alguns exemples, perquè a vegades passa així, clar, però llavors què fem? És que ja hem anat tant cap a aquest camí que la nostra ment no visualitza altres opcions. I també és així, i em dic que tenim una predilecció pel dolç, doncs aquí hi ha un treball també, una readaptació del gust, no? Això es treballa progressivament. Jo uns exemples us diria que l'esmorzar, i més parlant d'infants, però per tota la població és un àpat important. I, bueno, quines opcions podríem fer, no? Doncs, per exemple, que dèiem, no?, en quan, doncs, els dies que tenen que anar a l'escola, que van a l'escola, doncs podríem fer, doncs, per esmorzar, per exemple, depèn de la gana que tinguin, no?, o una fruita, un got de llet, potser una fruita i un got de llet, o una llesqueta de pa, aquest pa pot anar amb un bon raig d'oli, potser si els agrada la cibada, no?, ja sé que és complicat, perquè amb aquells cereals mega ensucrats, però podem afegir-li uns fruits secs, una fruita tallada, fresca, podem afegir un iogurt, no? Podem fer-ho més atractiu i que ens vegi nosaltres també, clar. Aquí
0: això et refereixes al fer l'esmorzar abans de sortir de casa
1: per
0: anar a l'escola.
1: Sí. Si únicament no tenim molta gana i és aquella fruita, o inclús si pot ser, no?, aquell got de llet, o aquell iogurt natural, o m'emporto un grapat de fruits secs també, i llavors, per exemple, no?, pensant en mig matí, doncs en aquest cas podríem fer un entrepà. un entrepà que un cop a la setmana, perquè no pot ser pa amb oli i xocolata negra. Un altre dia doncs, podria ser barat o tonyina. Li podem posar també vegetals, li podem posar doncs, mira, una miqueta de pebrot escalivat o unes olives talladetes. Un formatge fresc o tendre, pot ser amb tomàquet sucat i oli o el tomàquet a rodanxes i posar-li orenga. Embotits, també, hi han diversitats, no, d'embotits.
0: Sí, clar, hi ha qualitats.
1: Qualitats i també doncs, dos cops en setmana, per exemple, que no sigui cada dia. Ho podem pactar, ho podem planificar també amb ells. I el tema de l'ou, ara amb aquesta calor, no sé què dir, tindria que estar ben cuit, però sí, inclús pel cap de setmana que estem a casa, que hem fet un esmorzar més consistent al matí i vull, doncs mira, a mig matí uns fruits secs, fruita de temporada, no, tenim molta diversitat, no, ara just.
0: Una carmanyola amb una mica de fruita exacte, tallada.
1: Exacte, un dia ho combinem amb bastonets de pa, un altre dia amb uns daus de formatge o uns fruits secs, i aquí tenim bastanta diversitat.
0: Sí, sí.
1: I en quant als berenars, jo també volia portar avui, no?, una proposta, no?, aquesta és més bàsica, no?, la típica coca casolana, sempre serà millor. A mi m'agrada dir-ho, clar, aquesta coca casolana no seria l'opció de cada dia, perquè si estic cada dia menjant això, estic deixant de menjar fruita,
0: exacte,
1: làctics i tal, però podem pactar, no?, i potser que diguem, doncs mira, un cop a la setmana. Què podem fer aquí? Doncs utilitzar oli d'oliva verge extra, podem utilitzar farines integrals, podem posar menys sucre o utilitzar, no?, a vegades aquestes receptes amb plàtan o amb maneres d'endolcir, dàtils, no?
0: Sí.
1: També m'agrada dir, no deixar-lo allà a la cuina, perquè si el tenim allà a la cuina, cada cop que entrem ens va cridant perquè anem fent talls.
0: Passa com el fuet.
1: Exacte, exacte. Jo l'estratègia que utilitzo és tallo en porcions i es congela. I llavors ja deixo, ja tinc paquetets amb les porcions i tampoc tinc que estar-ho preparant cada setmana perquè dèiem es també del temps.
0: Del temps, sí.
1: I com així per avui, no, aquesta tarda de calor, la proposta també de fer gelats casolans. Nosaltres ara tot just hem acabat uns de iogurt i maduixes, i ara la meva filla gran ha demanat de mango. Ja tinc els mangos allà. Exacte. Sí que ens podem menjar algun gelat comercial, però això pot ser una bona proposta per, bueno, una tarda així com la d'avui, de calor.
0: Exacte.
1: I una opció saludable, amb
0: exacte,
1: un iogurt natural i li posem aquesta fruita. Doncs, bueno, una manera divertida.
0: Però mira, Mercè, tot el que acabes de dir, que és fantàstic, estaràs d'acord amb mi que necessita planificació i execució, preparar-ho. Si l'adolescent ja té una edat, s'ho pot preparar. Aquí no discutirem, ja s'ho poden fer. Però si els nens són petits i la mare els hi ha de preparar i ha de sortir a treballar, jo veig uns carros de la compra plens de capses immenses de cereals ensucrats, enxocolatats i totes aquestes coses, que amb un got de llet els nens s'ho mengen molt de gust, els agrada, perquè és una dolçaina.
1: Exacte, tu menges sense gana, si tu no tens
0: però,
1: gana.
0: Però, a nivell saludable, a un dia val. Però és que hi ha nens que ho esmorzen cada dia. Saps? Per comoditat, per pressa, pel que sigui, per economia, no, això no ho valorarem. Però estàs d'acord amb mi que tot això, proposar-se fer un canvi d'hàbits poquet a poquet una família vol dedicació.
1: Totalment.
0: Vol dedicació. Estructurar-se quasi els menús de la setmana, saber quan vas a comprar què necessites i no comprar, que a vegades ens n'anem als súpers i portem una llista i sortim amb el doble de la llista perquè veiem que, ai mira, agafaré això, agafaré allò.
1: No anar amb gana.
0: No anar sense menjar.
1: Totes aquestes coses que
0: són reals. Que són
1: per
0: així.
1: Això ens hem de centrar en un factor. Treballem aquest factor i després anem a un altre.
0: Anem a un altre.
1: Exacte.
0: Vull dir,
1: totalment
0: d'acord. Poc a poc.
1: A mi m'agrada dir que el tema de canviar hàbits, no? Jo quan intento empoderar i motivar, és com aprendre a anar en bici o aprendre a conduir, no? Em requereix de temps i dedicació. No pot vindre un altre. A vegades anem al nutricionista, no?, perquè m'ho faci, però és que si aprenc a planificar, aprenc a organitzar-me, al principi dedicaré més temps.
0: Sí.
1: Per anar amb bici, al principi l'equilibri, la coordinació, però no hi ha més que rodar-ho.
0: Sí,
1: i quan
0: ho
1: vas rodant, ho vas interioritzant, i allò ja es torna com una part de la nostra rutina. I allà el temps que hem invertit el recuperem, i quan menys temps tenim, més important és tenir això com, entre cometes, automatitzat.
0: I quan veus els resultats, estàs satisfet.
1: Totalment.

0: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'alimentació saludable al 688 90 85 94 688 90 85 94.
1: Bé, Mercè, tots aquests exemples que ens has donat d'esmorzars, aquestes etiquetes, que és important, que ja sé que és molt complicat anar a comprar i poder-se-les llegir, a no ser que siguis una jubilada que té tot el temps del món, em semblen interessantíssims. Què podríem afegir a tot això que ens has dit?
2: El treballar-ho conjuntament amb la família, és a dir, quan ja tenim tota aquesta informació, ens marquem petits objectius, ja ho hem dit, però ressaltar, ens marquem aquells objectius que siguin realistes, que puguem anar veient aquell compliment, i sobretot estar tots d'acord. Intentem prioritzar. Si es decideix menjar fruita, doncs marquem aquell objectiu i definim-lo bé. El tema de que menjar més fruita, quantes, quan ho farem, com ho farem, no? Anirem a comprar, com ens organitzarem, i és un bon moment també per fer pinya.
1: Clar.
2: I anar tots a una.
1: Clar. I per fer col·laborar els nens amb el que deies, no? Veus, això és un carbassó, això és una esverdínia, això és un xampinyó.
2: Totalment.
1: Clar, que a vegades també es fa complicat endur-se els nens a fer la compra, però no és impossible. No, sí, sí. No és impossible fer-ho.
2: Podem seleccionar, no? Pues que ens
1: Exacte.
2: Acompanyin a la fruiteria.
1: Exacte.
2: O ens acompanyin a la peixateria, per
1: Exacte.
2: Dir alguna cosa. Totalment, totalment
1: molt
2: d'acord.
1: Molt bé, molt bé. Quina opinió tens de la fruita seca?
2: La fruita seca, la fruita deshidratada?
1: No, em refereixo,
2: el fruit com a tal.
1: Sí, l'ametlla,
2: perfecte,
1: la nou...
2: Perfecte, tindria que
1: I
2: formar
1: veus,
2: part.
1: I veus, per exemple, parlant de nens ja més petits, a quines edats creus que es pot incorporar amb tranquil·litat? Perquè, clar, quan són molt petits es poden ennuegar...
2: La fruita seca, primer, ressaltaria que té que ser natural o torrada. Aquesta serà la saludable, la salada, fregida, això no formaria part de cada dia. Dintre de la guia Petits Canvis, que ens parla de freqüència de consum, ens parla de més o menys la quantitat és un grapat i ho podem fer perfectament, ens recomana de 3 cops a la setmana a 7, és a dir, que un grapadet pot ser òptim. Quan parlem ja de nutrició infantil, la fruita seca es pot començar a introduir als 6 mesos, però adaptada.
1: Clar.
2: Què faríem? Triturada.
1: Triturada.
2: Fins als 4 anys, 5 anys, ja anem cap als 5, també depèn del desenvolupament d'aquells nens, del nen en concret,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: però
1: sí.
2: No podem plantejar-nos a introduir un fruit sec sencer, no tindríem
1: no, no
2: que
1: prudent,
2: fer-ho.
1: Exacte. No és prudent.
2: Però a partir dels 6 mesos, triturat, incorporar-ho en la seva alimentació, perfecte.
1: Veus, això és una cosa que... Quan jo tenia els nens petits...
2: Sí, el calendari, no?, d'introducció, tenia que esperar...
1: Déu, I tant. Els ous, què penses dels ous, tant pels adults com pels nens?
2: Els ous penso que és un aliment proteic,
1: molt
2: totalment resolutiu i molt fàcil de, per exemple, combinar-los amb vegetals, perquè una truita de carbassó i ceba, per exemple, doncs, bueno, anem introduint aquells carbassó i aquella ceba, no? Els anem a comprar primer, que ens familiaritzem i els anem, i ho anem preparant, i els ous són adequats. La freqüència de consum també ens parla de 3 a 4 racions, parlo d'adult ara, vale?
1: Sí.
2: Un nen s'adaptaria, de 3 a 4 en adult, racions a la setmana, i cada ració són 2 ous. Llavors hem trencat, no?, el que fa temps,
1: els esquemes que hi havia,
2: exacte, de que havíem de comptar-los, que no ens excedíssim,
1: que ens pujaven el colesterol,
2: exacte. Això es va veure en estudis del 2011, que aquest colesterol està emulsionat, bueno, té unes característiques que no s'assimila com es creia abans. Per tant, s'ha obert, no?, el ventall i l'opció de poder-ho combinar.
1: Molt bé. I llavors, mireu, una pregunta que et volia fer, per exemple, quan hem estat parlant de que si una família es planteja un canvi d'hàbits per salut, pel que sigui, pel que vulgui fer-ho, i pensem que hi ha 4 persones, el pare és vegetarià, i la mare i els 2 nens fan alimentació convencional, li direm convencional, no? La que fem tothom. Tots, esclar, llavors hi pot haver aquella qüestió de que els nens diguin i per què el pare menja diferent. No crec, si és vegetarià, que els hi faci il·lusió menjar el plat del pare.
2: Bueno, mai se sap.
1: No, a veure, a casa
2: una bona presentació.
1: Vegetarians molts anys i jo he fet plats espectaculars, però
2: sí, sí.
1: Per norma general... hi ha molta verdura, hi ha, vull dir, els nens, la fulla verda, com que no els hi agrada. L'obert no els hi sol agradar, val? És com, tenen com un ratxàs a l'obert, val? I quan un membre de la família, o dos, el pare i la mare, podrien ser vegans o vegetarians, i els nens fan l'alimentació convencional, com ho gestiones, això?
2: Primer jo et diria que a nivell del plat saludable, els vegetals i les proporcions tindrien que ser pels dos, per una dieta omnívora i una vegetariana igual. El que canviaria és la proteïna.
1: La proteïna.
2: També diria que moltes vegades pot ser similar. Per què? Perquè hem de potenciar molt el consum de llegum. Ens parla també de 3 a 4 vegades a la setmana.
1: Que també les van defenestrar, les llegums.
2: Exacte. I llavors aquí ja tenim molts àpats que ja estaran en comú, no? Si aquella persona és ovolàctia o vegetariana, també prendrà ous. Uns altres àpats en comú. Jo defenso molt el poder unificar aquell menú tot el que puguem. I llavors jo penso que depèn de l'edat de l'infant, no? Se li ha d'explicar i argumentar. I potser ell també, doncs, segons l'edat que tingui, decidir. Una dieta vegetariana ben plantejada,
1: sí,
2: pot ser també saludable.
1: Sí.
2: Sí que és veritat que necessitarà la suplementació de la cianocobalamina, la B12, però pot estar
1: bé.
2: Exacte.
1: Doncs mira, no t'ho creuràs, que ens ha passat la tarda, que no em salto l'esqueleta, no? La primera esqueleta, la segona era el convidat, aquí estàs, i la tercera ens la saltem totalment, perquè ja m'hauré d'acomiadar del programa i acomiadar-me de tu. I sobretot donar-te immenses gràcies, perquè ens has fet una classe magistral sobre un problema que crec que dona per moltes tardes.
2: I tant.
1: Dona per moltes tardes. I el que més m'agradaria és que les persones que escoltin el podcast o ens hagin escoltat avui en el directe plantegessin dubtes i problemes i ens fessin preguntes. Això és el que més ens agrada al programa i és el que més ens costa d'obtindre, saps? Pues pel que dèiem, perquè la gent està ocupada, perquè els nens s'han de portar a extraescolars i amunt i avall. És així, ens portem aquesta vida tan estressada i a vegades preguntarien i no poden, no? Però jo acabo la temporada dimecres que ve, però quan tornem a començar temporada et torno a demanar que ens dediquis una tarda, que sé que has de fer sacrifici perquè tens família, tens feina, però m'ha encantat tenir-te aquí.
2: Perfecte, moltes gràcies, ja veus que a mi m'apassiona, he omplert massa inclús el programa.
1: No,
2: però
1: ha estat estupendo, jo penso que ens ha faltat temps.
2: Sí, bé. Sí, tant, doncs ja ens tornarem a veure, és una reveure.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tots i totes.

Doncs fins aquí el nostre especial d'estiu, que esperem us hagi agradat. Durant el mes de juliol, cada dilluns tindreu un d'aquests especials que us hem preparat i que desitjo que us agradin molt. Esperem que estigueu gaudint de l'estiu. Jo ja fa dies que ho faig. Aquest any la salut no m'ha respectat gaire i ara toca descansar i cuidar-se a un mateix i poder estar en forma i preparada per la temporada vinent. Us desitjo un bon estiu, que estigueu tan feliços com us sigui possible i disfruteu d'aquest temps tan meravellós. Bona tarda, mussols i mussoles.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

0: Bona nit, amics. El programa Misteris la nit. Avui parlarem de segona part de l'especial Jova que varen fer l'altre dia a l'hotel Overlook, les cases encantades al cinema, manifestacions, infestacions i esperit malparits, recomanacions i, per acabar, postres de xocolata desfeta.
1: Hola, tornem aquí, tornem a estar aquí després un temps en aquest programa i tal com anem prometre l'última vegada, ens van quedar moltes coses per parlar amb l'Esther, amb la Sandra, amb l'Anna i per això les hem tornat a invitar que vinguin amb nosaltres per acabar de fer unes preguntes. Josep Antoni, tens
0: molt bé,
1: les preguntes?
0: En primer lloc, benvingudes novament al programa. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ha estat un plaer el tercer programa i bé, continuem amb aquest. Vull fer unes preguntes a l'Estel, a veure. La primera, la pel·lícula de la teva vida.
2: De misteri o en general?
0: En general.
2: En general.
0: Que t'hagi copsat o que tinguis un record molt especial.
2: Forrest Gump.
0: Forrest Gump. Per què?
2: Perquè, bueno, a part que és una pel·lícula de història, no? Que et narra pues, un moment de la història, jo crec que molt interessant, no? Quan hi havia uns moviments socials que bueno, després es van reprimir, no? Però a part, bueno, per personatge, per... Sí, per la sensibilitat de la pel·lícula.
0: Sí, al final el personatge te'l fas teu, no? T'hi agafes molt de carinyo i és molt especial.
2: Bueno, sí, és entranyable, no? És un personatge molt interessant.
1: Pregunta per la Sandra, i no hi rebote. Una teràpia alternativa que caldria conèixer, perquè tu ens has explicat coses, digue'm, no cal que sí, que facis tu. Una teràpia alternativa que tu ens recomanaries.
3: Doncs a mi m'encanta la biodescodificació.
1: Carai!
3: Sí, que té molt a veure amb... el cos ens parla. I aleshores, moltes vegades, ens quedem només amb la part física, però l'arrel, la biodescodificació va a l'arrel emocional d'això. És a dir, primer tenim una situació que ens estressa, que ens provoca una sèrie d'emocions, que després traspassem al cos i el cos ho expressa. I segons quin tipus de problema emocional que hem tingut, igual que sigui, s'expressa en una part diferent del cos. Aleshores, quan prens consciència d'això, ja estàs començant a sanar. Ja està, ja es poses llum, no? Val, ja entenc d'on ve això, no? I ho pots prevenir després.
1: Això té, Anna, perquè la teràpia transpersonal l'altre dia ens va quedar pendent i volia preguntar-t'ho perquè ho tenia apuntat i al final no n'hem tenit temps. Què és això, la teràpia transpersonal?
4: Bé, doncs, la teràpia transpersonal ve de la psicologia convencional, d'una necessitat d'incloure la part espiritual dintre del que era la psicologia tradicional. Llavors, cada escola de psicologia transpersonal veu de fons diferents, no? On jo vaig fer la pràctica i la teòrica, bevien molt del zen. Llavors, engloben això, no? No només la psique humana, sinó que també el món espiritual i la part espiritual del ser humà.
0: Molt bé, Estela, ara tornem al món del jove. Un personatge fonamental del jove que caldria conèixer.
2: Jo crec que Iyengar.
0: Sí?
2: És un... Sí, té... Bueno, la seva filosofia m'agrada i és un tipus de ioga diferent, que vam parlar dels tipus de ioga que hi ha, no? Iyengar és un tipus de ioga... És dur, perquè és un tipus de ioga molt físic, que, bueno, és molt...
0: Molt dinàmica.
2: No, és molt estàtic, s'aguanta moltíssim i es centra molt en la correcció. Així, Inclús, bueno, es fan servir moltes eines, no? És molt dur, molt físic, però ell com a filòsof, com la seva filosofia, pues a mi m'agrada.
0: Molt bé.
1: Sandra, un llibre sobre budisme.
3: Val, doncs jo recomanaria qualsevol que hagi escrit el monge budista Thich Nhat Hanh. Hi ha un que és d'introducció al budisme, però a part també m'agradaria comentar un llibre que va escriure un escriptor anglès que es diu Eckhart Tolle, que es diu El poder de l'ara. I jo diria que això és la base per començar a connectar amb la respiració i amb l'aquí i ara, i també el recomano.
1: Doncs el posarem en el nostre Instagram, perquè, com ja sabeu tots, tenim l'Instagram on aquí no podem veure, però en l'Instagram podem posar imatges de tot això que parlem i posarem aquests llibres.
0: Estel, quins llibres recomanaries dintre del món del jove?
2: Bueno, pues un dels que, dels que recomanaria és el poder de l'hora. Jo crec que és un dels bàsics que quan un comença en aquest, en aquesta, amb aquests interessos, pues té que llegir. Llavors, sí. Pues, bueno, estic completament d'acord amb la Sandra, i un que m'estic llegint jo ara, que es diu Los Cuatro Acuerdos, que és molt maco, és de la filosofia tolteca, que és una part de la filosofia també de Sud-amèrica, que també és molt interessant. I bueno, són quatre... Diguéssim que són quatre guies de conducta que et fan ser millor persona amb tu i sobretot amb els altres.
1: Doncs ara la pregunta va per l'Anna. I aquesta pregunta té a veure amb el tarot. Aquí en el programa Misteris ens han vingut tarotistes a explicar una mica la qüestió de les cartes, i vosaltres parleu en el cercle de dones dels diferents tipus de dona. Llavors ara et posaré aquí damunt de la taula unes cartes perquè tu puguis escollir en quina et sents més identificada.
2: Molt bé.
1: Començarem amb la carta de la sacerdotissa. Després posarem la carta de l'emperatriu. La sacerdotissa és aquesta que està aquí amb el vel d'Isis, de la sabidoria. Sí. L'emperatriu, que està aquí, és la mare, per entendre'ns. L'estrella. I aquesta, la carta es diu l'As, lujuria, però de fet és la força, que seria la força femenina, per entendre's. En quina t'identifiques més d'aquestes quatre cartes?
4: Ostres, amb les quatre, eh?
1: No, no, no val.
5: No, no.
1: Hem d'escollir una.
5: L'emperatiu segur que t'identifiques. Per què l'emperatiu? Jo la veig com molt autoritària, no?
4: Bueno, potser sí.
5: Sí.
1: Bueno, tu t'entres amb l'emperatriu?
4: Amb la sacerdotisa.
1: La sacerdotisa, o sigui, la sacerdotisa seria el coneixement, no?
4: I per mi la connexió amb la intuïció.
1: Amb la intuïció.
4: I amb els dons.
1: I la Sandra?
3: Jo amb la... amb aquesta, amb la del foc,
1: la força,
3: no? La força.
1: Sí. És, és que tenim aquí les cartes del tarot de Crowley i aquí es titula, el nom és Lujuria, però es veu a una noia que està dominant a la bèstia. De fet, vindria a ser el mite de la vella i la bèstia, que la vella domina la bèstia.
5: Però potser aquí és l'autocontrol, no? Potser la bèstia és aquesta part del nostre subconscient que ens domina i que hem de controlar. No,
1: aquí més aviat, aquesta carta el que vol expressar, una mica suposo que és el que tu t'identifiques, és aquesta força femenina que a través del sexe doncs domina l'univers, per entendre'ns d'alguna manera.
3: Sí, sí, de lideratge.
1: Lideratge, de força. Exacte. És que, de fet, és el nom veritable d'aquest.
5: Sí, la luxuria és molt diferent, no té res a veure.
3: No m'ha ressonat gaire.
5: Jo penso que... jo penso que no m'imagino en el món de les dones la luxuria, més aviat tot el contrari. La força, i sobretot, no la força física, que és molt més important, la força espiritual i la força de la ment.
1: Bueno, en aquest cas és la força sexual, però vaja, és igual, el que tu diguis, Josep Antoni. Ens faltes tu, digue'm.
2: Doncs aviam, jo no hi entenc gaire,
1: no pots, no pots escollir les que ja estan.
5: Has tingut mala sort.
1: Solament pots escollir o l'emperatriu o l'estrella.
2: Hòstia, no sé, l'emperatriu no em crida gaire.
1: A veure, per entendre's, l'emperatriu seria la mare.
2: Vale.
1: I l'estrella seria l'amant, diguem, la nòvia, o sigui... els dos aspectes de la relació.
2: Estic casada amb el meu home i surto amb ell des dels 15 anys, o sigui, imagina't.
1: Pues continua sent la nòvia.
2: Sí, igual sí.
1: Aquí,
2: igual per això durem tant.
1: Com pot... això està molt bé. Precisament aquí, aquesta carta de l'estrella reflexa l'interès

0: Una postura de jove que cal practicar cada dia, especialment per nosaltres que ja tenim una certa edat.
1: Què vols dir amb això, Josep Antoni?
0: Home, que evidentment que no podem fer filiberes. Jo el del camell de l'altre dia no tinc clar. Ho vaig provar a casa meva i una mica més la meva dona de tocar.
2: Ui. El camell s'ha d'escalfar molt i s'ha de...
1: I la postura de la vela, no és més difícil?
2: La de la vela, sí, també seria... Bueno, però aquesta té adaptacions perquè sigui més fàcil.
1: No, el Josep Antoni no li adaptem res. No. Fa la vela.
0: Sí. Serà l'últim que faré la meva vida, llavors.
2: El camell ha de encara pitjor.
1: Però deixem que ens digui quina postura recomanes.
2: Doncs mira, jo, més que una postura, recomanaria 10 minuts al dia fer salutacions al sol. Quan t'aixeques, fer salutacions al sol, ja... escalfes tota l'energia del cos, comences el dia amb piles i...
0: Ens ho pots descriure breument perquè els nostres oients evidentment no poden veure, però com a mínim perquè s'ho imaginin, com ho faríem?
2: Pues mira, la salutació al sol és un encadenament de postures. Llavors, bueno, primera és portar les mans cap al sostre, la segona és portar les mans al terra, a flexionar-se endavant, Uttanasana. Després hi hauria, bueno, hi ha moltes versions, la salutació al sol, però la més senzilleta, la que acostumo a fer, un cop que estàs amb les mans al terra, pues, portes la cama esquerra enrere, d'aquí fas una planxa, seus els talons, et replegues amb balàsana, la vau fer a la classe vosaltres.
1: Sí, sí.
2: Després fas el Adho Mukha, que és el perro mirando abajo, que seria posar-se pues, de quatre potes i amb la pelvis apuntant cap al sostre. Seria com una planxa, però amb la pelvis aixecada. Després portes la cama dreta endavant i l'esquerra enrere. Després un altre cop peus junts i mans al terra en flexió i tornes a pujar. Aquesta seria la seqüència d'una forma molt ràpida.
1: Sí.
2: No sé si per la ràdio seria...
0: No, està molt clar, però... molt ben explicat.
1: Molt ben explicat.
2: Però bueno, la salutació al sol, si no a internet es pot mostrar.
1: Sí. Sandra, jo anava a preguntar per un viatge... Però t'anava a preguntar per un viatge astral. Ens ho pots explicar, això?
3: Sí. Doncs amb la pràctica del ioga, només m'ha passat fent ioga, he tingut dues experiències de sortir del cos, breument. I la primera va ser impactant, perquè jo era conscient... Estava fent una torsió, de fet, i jo era conscient que no estava dins del meu cos i només veia foscor. Llavors em vaig espantar i vaig notar com entrava el cos. I vaig parlar amb la mestra i em va dir que sí, que això podia passar, perquè és el moment en què finalment has aconseguit deixar la ment realment. Ja no estàs connectada amb la ment, sinó amb la consciència, no? I després em va passar una segona vegada, una mica més llarga, també fent ioga, amb una relaxació, que em vaig trobar a dalt del sostre. I jo veia les bigues, estava allà, i em movia i perdia l'equilibri, i em vaig espantar i vaig tornar una altra vegada.
1: I no et vas veure baix, allò que vas mirar a veure si estaves...
3: És que jo crec que si no hagués tingut por m'hagués pogut capgirar i veure'm.
1: Perquè teòricament...
3: Però no.
1: Perquè teòricament estaves unida al teu cos físic amb el cordó de plata.
3: Exacte.
1: O sigui, tampoc no podies anar molt lluny, no?
3: No, i a més hi havia el sostre i jo no el sabia traspassar.
1: Sí, no sabies traspassar el sostre perquè, clar, amb el cor astral sí que podries fer-ho i viatjar molt lluny.
3: I tant, després he fet cursos de viatges astrals, sí, i amb una sèrie de tècniques i disciplina... Ets capaç de provocar-ho, si vols, diàriament, eh? I tens aventures superboniques.
1: Però en el teu cas ha sigut espontani, no?
3: Sí, no, totalment espontani. I per això jo crec, perquè vaig aconseguir finalment això que diem amb la meditació, de poder desconnectar realment de la ment.
1: Carai, que interessant. L'Anna, no sé si ha tingut viatge astral, però jo li anava a preguntar per un lloc per visitar en aquest planeta Terra.
4: Ostres, doncs no sé, vull fer una mica de trampa aquí.
1: Ah, sí?
4: Perquè a mi el lloc d'aquest planeta que penso que és més interessant visitar és el nostre cor, no? És anar cap a dintre i contactar amb l'ésser, no? Que som i que a vegades no estem en contacte. Pues això, a vegades a través de tècniques com meditació, com ioga o altres, no? I penso que és el...
1: Però sí, entenc molt bé, la visita interior, però un lloc que hagis anat o que t'agradaria, doncs... anar del planeta Terra.
4: Sí, fora, ja ho entenc. Doncs mira, aquí...
1: No, pot ser Sant Quirze.
4: Sí. Aquí prop, aquí mateix, per mi Montserrat.
1: Montserrat?
4: Sí.

0: I ara jo us vull fer una pregunta en el qual heu de saber una mica això, la connectivitat entre vosaltres tres. Penseu, si haguéssiu de fer un viatge totes tres juntes, on aniríeu? Ara us heu de comunicar amb la, amb la, amb la ment i a veure si us poseu d'acord.
1: A veure, ho farem ben fet, que no facin trampes. Diem un, dos, tres i que diguin el lloc. A veure si...
0: No, farem un, dos, tres, quatre, cinc, perquè pensi...
1: Quatre, cinc?
0: Sí, clar. Ara us heu de mirar, nosaltres creiem.
1: Vale,
0: us mireu...
1: Però no digueu res, us vigilem.
0: Un, dos, tres, quatre, cinc.
2: Egipte.
3: Quasi, vosaltres
4: heu estat també,
3: Vale, jo sabia que en el fons...
0: Ens heu demostrat que...
3: també, per mi,
0: Ens heu demostrat que esteu superconnectades amb la qual cosa...
1: Que és evident que per anar a l'Índia hem de passar per Egipte.
0: No, i a part de tot, els dos països tenen una certa relació, no? Vull dir, això ens demostra que, evidentment, el que et podria refereu ha de tenir molt èxit, perquè ja amb vosaltres mateixes ja demostreu molt bona coordinació sense poder parlar, cosa que avui en dia és difícil.
1: Doncs, fins aquí aquestes preguntes que teníem per vosaltres, que havien quedat pendents de l'altre programa, i tornem a agrair-vos molt la vostra presència aquí a Misteris la nit.
0: Moltes gràcies i que sigueu feliços i aconsegueu els vostres interessos.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Algunes persones, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema.
6: No para mí.
5: ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente?
6: Les gustaré.
7: ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
8: Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
9: No, yo no, señora Torres.
8: Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel?
9: No lo sé.
8: Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237?
10: Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres.
8: Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad?
11: ¡Cabritillo!
12: ¡Adentro! ¡Aquí está Jack!
13: He tenido una pesadilla horrible. Por matar a Dani. Me estoy volviendo loco.
1: Cases encantades. Vaja. Cases o habitatges, habitats o deshabitats, on la gent ha descobert i experimentat sensacions insanes d'energies negatives. També de presències estranyes o manifestacions ectoplasmàtiques que inviten a córrer cap al carrer. Sortir de les ombres buscant la llum de la tranquil·litat pot ser una opció, però per a nosaltres, els investigadors de l'impossible, això no està permès. I tenim una responsabilitat vers els oients del nostre programa de Misteris la nit. Així que hem agafat el toro per les banyes, o el fantasma per la faldilla, i hem anat allí on teníem que anar per enfrontar-nos a la realitat o irrealitat dels fets, tot seguint l'estela de l'investigador de fenòmens estranys, en Charles Fort. Charles Fort, que va néixer un 6 d'agost de 1874, va ser un investigador nord-americà conegut per dedicar-se a l'estudi de fenòmens anòmals, no solucionats per la ciència de la seva època. El terme fortià s'utilitza per caracteritzar aquells fenòmens i es va concretar en tota una sèrie d'estudis en el llibre dels Condemnats, la seva obra més coneguda, on hi ha més de 25.000 entrades de fenòmens inexplicats, com per exemple pluges de granotes, trossos de gel, neu negra, boles de foc, desaparicions misterioses i fins i tot xàfecs de sang. Fort, com els científics, reivindicava la supremacia dels fets. Per això nosaltres, per parlar de cases encantades, parlarem des de la nostra pròpia i misteriosa experiència, el nostre particular hotel, Hotel Overlook. Per enfrontar-nos a aquesta investigació vam pensar que necessitàvem ajuda. Per això hem demanat que ens acompanyin en aquesta investigació dos persones molt importants per a nosaltres, companys i amics que no han dubtat en enfrontar-se a les forces fosques. En primer lloc, van demanar la col·laboració del nostre especialista en temes de Reiki i energia, el Jean-Luc. La seva experiència i sensibilitat era molt important per detectar les energies de l'hotel Overlook i fer-ne una valoració. Per una altra banda, el Jordi Rivilla, l'home fort del grup, que s'encarregaria dels temes de la seguretat. Un tema bàsic i fonamental quan no sabem a què ens enfrontem. I que, més enllà dels perills psíquics, poden haver perills físics que ens poden amenaçar la nostra integritat física. Tots quatre van conformar l'esquadra anomenada Dark Cowboys, tot un homenatge a l'equip dels pistolers solitaris dels misteris que van aparèixer a la sèrie Expediente X. I, a més, fent referència a la nostra afició de ballar cada cap de setmana. Han passat 21 anys des que els pistolers solitaris van deixar la televisió i ara són els Dark Cowboys qui s'enfrontaran als misteris i enigmes de les cases encantades.
2: Estem aquí en un lloc que no podem dir el nom per mantenir l'anonimat del lloc i estem fent una investigació de misteris de nit, de camp, d'estudi d'energies en llocs que pot haver-hi entitats o manifestacions. Ens acompanya, com sempre, el nostre col·laborador habitual en aquest tema d'energies i coses psíquiques, el Jean-Luc. Hola, Jean-Luc.
6: Hola, bona tarda, benvinguts.
2: I, com sempre, el Josep Antoni, que ja estem fent el programa. Què tal, Josep Antoni?
14: Què tal, bona tarda. Esperem trobar aquí resultats interessants i prometedors.
2: Bueno, tindrem. També, especialment, ens acompanya el Jordi Rivilla, que, com ja sabeu, quan hi ha algun tema que pugui haver-hi algun perill o d'això, ell és la persona que s'ocupa de la part de seguretat. Jordi, com et sembla, ho veus, aquesta situació?
6: Bé, em sembla bé. Bona tarda i bé.
2: Vols dir, podem anar tranquils?
6: Jo crec que sí.
2: Vale, tu estàs preparat per si hi haguessi alguna situació. Vale, doncs anem cap al lloc dels fets, ens anem aproximant. Per posar-nos en situació, aquest és un lloc que històricament hi han hagut manifestacions i que energèticament hi ha hagut problemes. Tu que estàs i que t'han explicat una mica els fets, Jean-Luc, què és el que t'han explicat?
6: Bueno, m'han explicat que van haver de netejar els diferents espais de la casa perquè, bueno, realment es notava presència i es sentien veus d'un nen, precisament, parlant de la seva mare.
2: No, un nen que parlava de la seva mare.
6: Sí, correcte.
2: I aleshores el Jean-Luc ens ha dit que quan ha arribat en aquest lloc, torno a repetir, és un lloc que no podem dir el nom per precaució, perquè és un lloc que ho visita molta gent. El que m'has dit és que energèticament ho has trobat bé, ho has trobat normal. O sigui, que la gent que ve aquí pot estar ben tranquil·la, que no hi ha cap energia negativa. Tu ho has trobat correcte.
6: Sí, sí, molt correcte. De fet, sí, hi ha presències, energies, bueno, que podem dir tòxica, o possiblement, com dir-ho, bueno, energies
2: negatives.
6: Realment ho notaríem.
2: I no, tu has notat positiu?
6: No, en aquest cas, sí, sí. En tot moment, el que intueixo que hi ha part de la casa que no està despejada.
2: Vale, vale. Anem a veure aquest fet. Va.
14: Els anuncis, és molt interessant saber com notes aquestes presències o aquestes energies negatives. Són unes vibracions, són uns sorolls?
6: Bueno, realment jo crec que la gent que té sensibilitat ho pot expressar o sentir de formes diferents. En el meu cas, pues, clar, noto mareig, mal de cap, llavors normalment no m'hi puc quedar gaire temps. Llavors després el tema de la neteja pues, és en mans d'especialistes, no?
2: Sí, perquè ens consta que en aquest lloc que ara estem, històricament hi havia hagut aquestes manifestacions negatives i aquesta energia negativa, però que ara no hi són aquestes energies negatives perquè ha vingut un professional a fer una neteja.
6: Sí, això ho van explicar, diguéssim, el personal, bueno, l'estaf de la casa, bueno, perquè suposo també que com és d'atenció al públic, pues no es poden permetre, no?, manifestacions. Clar, que puguin fer...
2: No, i ara, exacte, no? I que si hi ha persones sensibles com nosaltres que estem aquí en aquests moments, ho notarien en seguida.
6: Sí, sí, sí.
2: Perquè,
6: sí,
2: per exemple, el Jordi, tu normalment no tens, o sigui, no t'has especialitzat en aquesta qüestió d'energies.
15: No, però veig molts programes i escolto moltes coses de...
2: Exacte, o sigui, i creus, no, en això?
15: Sí, sí, sí.
2: Perquè jo tampoc, personalment...
15: Sé que n'hi ha algun, n'hi ha.
2: Sí, jo personalment tampoc no tinc aquesta sensibilitat que té el Jean-Luc.
15: Jo, per exemple, a casa meva sí que m'han dit gent que ha vingut a casa meva, clar, els meus pares van morir i tal, i han notat alguna cosa. No saben el què, però...
2: Sí, que...
15: I una exparella meva també va notar quan el meu fill era molt petit, com si
2: hi hagués alguna cosa,
15: hi ha algú perquè mirant el nen o el que sigui, no?
2: Sí.
14: Això que noten és com deia el Jean-Luc, no?
15: Jo no ho he notat a casa meva,
14: sensació,
15: però
14: és una sensació interna, vull dir, no és que sigui
15: pot ser que
14: un soroll, una zona,
15: sí, una manifestació,
14: sinó es manifesta de tal manera que tu des del punt de vista fisiològic notes com un petit maneig o una sensació de mal de cap o una inestabilitat teva.
2: Sí, i llavors
14: és més interior que no pas exterior.
6: En el meu cas,
14: en el teu cas, clar, separant el teu cas
6: d'altres persones que tenen, diguéssim, visions, no?
2: Que això ja és un altre grau, visions.
6: Sí, correcte, sí, correcte. Diguéssim, tot depèn del don que tingui la persona.
2: Fins i tot ectoplasmes. Hi ha gent que ha arribat a veure manifestacions ectoplasmàtiques,
6: sí,
2: visibles,
6: sí,
2: de manifestacions.
6: Sí, sí, jo conec una noia que és capaç de veure, diguéssim, aquestes entitats. Després també hi ha expressions de seres, no?, que es fan pues, d'una altra forma, no?, que pots fins i tot notar al paladar, o bueno, diguéssim també veus, veus que t'arriben a tu com a missatges. I això, bueno, sí, és qüestió també de treballar.
2: Psicofonies, no? Com la recordes, sí, Josep Antoni, sí, el programa de psicofonies, sí, que anem fent.
14: La trobada que vam fer a Sant Quirze del Vallès, no? Que vam intentar enregistrar
2: en una parella
14: aquestes psicofonies.
2: Exacte. Bé, com estàvem dient, estem en procés d'investigació i el Jean-Luc ens ha indicat, ens ha explicat, que tot i que ha notat que l'energia de tot el centre és positiva, ha detectat que hi ha un lloc que no està net del tot i precisament ens sembla saber on està aquest lloc i ens estem aproximant. Anem a veure si aquest lloc és precisament i si notem alguna cosa diferent. És una zona que està prohibit el pas i que coincideix en una part apartada del recinte on hi ha una porta tancada, aquesta no hi podem accedir, i aquesta altra que casualment sí que està oberta. Aproximem-nos en tot cas, sense entrar, a veure si es nota alguna cosa des de fora.
0: Els fets del cas que ens ocupa van passar el mes d'octubre del 2022, a un lloc habitat i que per motius evidents de discreció i prudència no podem donar referències. Per això, per a nosaltres, el lloc serà l'Hotel Overlook, que com el seu nom indica, es tracta d'una vista per damunt dels fets, i a més és un homenatge a l'hotel de la pel·lícula de Kubrick, El resplendor, de l'any 1980, pel·lícula de la que caldrà parlar més endavant. En el nostre Hotel Overlook havien passat coses relacionades amb el tema de les aparicions i les energies negatives. Diuen que ara tot està resolt, i realment així ho van constatar. Però millor que expliquem la nostra experiència.
1: Sí, efectivament, Josep Antoni i Jordi, que avui m'acompanyeu aquí a Misteris la nit, i que aneu estar en el lloc dels fets, igual que el Jean-Luc i jo mateix, i que ara anem a concretar. Quan escoltau aquests vídeos de nou, què heu notat, Jordi? Què has notat ara que tornaves a recordar aquesta experiència? Has notat un calfred? Alguna...
16: Sí, bona nit, entre tot. Mira, sí, la veritat és que vaig notar una sensació freda dintre l'habitació, una olor estranya també. No sé si de tancat, no ho sé ben bé, però sí, realment...
1: Una cosa estranya. Josep Antoni, jo tu també, què vas notar?
0: Jo també, el que passa és que també hi havia... Potser hi ha una part també d'ades de predisposició, no? Tot i que estava acompanyat de tots vosaltres, i evidentment això em donava molta tranquil·litat, però com deia el Jordi, feia una mica d'olor a tancada, a humitat, estava en una zona, sense donar més referències, a prop de la muntanya, una zona humida del nostre país, i evidentment sí que semblava aïllada, a més estava aïllada de la resta de l'hotel, i no hi havia cap soroll, no se sentia res, i qualsevol moviment que nosaltres fèiem, doncs clar, podíem pensar que potser podia ser alguna d'aquestes psicofonies que teníem. Jo vaig sentir una mica de mal de cap.
1: No? Mal de cap.
0: No sé si és per la suggestió...
1: Un símptoma que el Jean-Luc també va expressar que li passava quan es trobava en presència d'energies negatives. Per cert, parlant a l'estaf tècnic de l'hotel, ens van dir així una mica, petit comitè, que a vegades s'havien sentit veus d'una nena petita. N'heu sentit alguna cosa vosaltres en aquell moment?
0: No, jo en aquell moment no. La veritat és que vaig estar molt pendent, sí que vaig veure l'habitació amb una mica de desordre, hi havia coses acumulades, feia una mica d'olor...
1: Per cert, coses que feien referència precisament a nens petits.
0: Sí, sí, sí.
1: Recordes, sí, sí. Que, Jordi, que hi havia com unes
16: sí,
1: tauletes petites...
16: Havia, és veritat, hi havia tauletes, unes pissarres per pintar, tenien cordes que posaven per fer les tirolines, sobretot de cara a l'estiu, pilotes, gots, havia vist algun got, estava allà
1: sí,
16: al mig.
1: Estava, i semblava, donava la sensació...
16: Que com... estava recent fet, com si hagués passat
1: bueno,
16: a far res. Sí,
1: sí a mi la sensació, no sé si vosaltres, és com si aquell lloc s'utilitzava per nens petits, per entretindre la canalla, que pogués haver-hi l'hotel, o l'estaf tècnic, els seus fills petits, potser els tenien allà durant una part del dia perquè estiguessin amb alguna persona que els acompanyés, i cada cop i volta allò es va abandonar, es va tancar i va ser sobtat.
0: Sí, a més no hi havia cap mena d'activitat, no estava brut, però sí que evidentment no es veia que si estigués endreçat o que estigués rentat, hi havia una petita acumulació de pols. És com un joc que no volguessin entrar, no? Allò l'han tancat i l'han deixat allà un xic abandonat.
1: Una de les coses que ens ha comentat el Jean-Luc és que quan van tenir el problema d'aquestes energies negatives, van demanar l'ajuda d'un professional per fer la neteja. Què opines, Jordi? És la millor opció davant d'unes situacions així
16: home,
1: estranyes?
16: Home, jo crec que sí, que davant aquesta situació, que a més ja havien tingut els antics propietaris de l'hotel problemes perquè la gent havia marxat, jo crec que és la millor camí o la millor manera per poder treure el que...
0: Jo penso que havíem comentat en un dels programes anteriors sobre el tema de les veus, no? Que les veus no deixen de ser unes ones, diguéssim, que es llencen i que, en certa manera, aquestes ones doncs, no s'esgoten. De fet, havíem comentat que hi havia alguns estudis de que si hi haguessin aparells adients podíem sentir millor algun dia les veus de Plató o d'Aristòtil. Jo, en aquest sentit, potser el que penso que van fer i havien de fer és eliminar, no sé com, però no tinc ni idea com ho van fer, eliminar possiblement aquestes zones, perquè si estem parlant de veus d'una dona o d'una noia, potser eren veus una mica de por, una mica esgalvifoses, que encara tenen una càrrega emotiva i que aquestes zones possiblement encara perduren més temps que les veus normals. Jo penso que l'ona en si, també la càrrega emotiva que pugui ser, li dona com més força, no? I suposo que aquests tècnics el que van fer va ser, doncs, evidentment, eliminar, no sé com, si hi ha algun elements que puguis treure's a aquestes zones, però doncs, com dic, igual que revolem el so i els acoplaments, doncs potser hi ha uns aparells que el que fan és que aquests ultrasons que no sentim ara mateix els eliminem.
1: Els eliminem. De totes maneres, el mateix Jean-Luc em va dir, diu, sí, van venir aquí aquests professionals, van mirar de fer la neteja, van dir que ho havien netejat, però ell va dir, no del tot. No del tot. Vull dir, va ser per això que ens vam trobar que d'anar a buscar un lloc en particular. Ell, el Jean-Luc, recordo perfectament, em va dir, diu, tinc la sensació de que les forces que vinien aquí no es podien eliminar, però sí que el que va fer el professional va ser tancar-les en un lloc concret, en una habitació, l'habitació 217. I aquesta habitació 217 és la que anem a anar a buscar, i precisament és la que era... Us penseu que era aquesta l'habitació on anem a entrar? L'habitació 217 era on estava tancada aquestes energies negatives que no es van poder eliminar del tot? Què et sembla, Jordi?
16: Podia ser. El que passa que sí que és veritat que xerrant amb l'estaf d'allà de l'hotel també van dir que ells vivien al costat i el seu fill petit... I... va dir que havia vist coses...
1: Havia vist coses...
16: Havia vist coses i sentit.
1: I sentit.
16: O sigui, ja saps que els nens tenen un... tenen... no sé si sentit fins que no comencen a madurar d'infantil.
1: Una mica, quan hem sentit la introducció que parlàvem del Resplendor,
16: sí.
1: En aquesta pel·lícula, és el nen el que veu els esperits.
16: Sí, és veritat. Era el nen que li va dir a la seva mare que li donés una galeta
1: a un
16: nen que té un cop.
1: O... Josep Antoni... tu, quan vas entrar en l'habitació 217, tenies por?
0: No, tenia curiositat, però no perquè... a veure, si hagués estat tot sol a la foscor, quan feia una hora que encara... i a més amb llum artificial, no. Però sí que, evidentment, sempre sí que hi ha un suggestiment, una subjecció o una sensació que de vegades... com és quan estàs a casa, estàs sol, a la nit... i tens la llum apagada i sents un soroll, les cases fan soroll, no per això han d'estar encantades, no? Les cases tenen la seva pròpia vida, tot i que sigui un element inert, però fan soroll, i aquests sorolls, doncs, la imaginació i tot el que hem llegit i hem vist en pel·lícules et fa de vegades predisposar a tenir. Jo el que vaig sentir sí que és una sensació d'una mica de mal de cap.
1: Mal de cap.
0: Mal de cap.
1: Mal de cap.
0: I sí que és cert que, i no vull donar detalls, evidentment, perquè és una confidencial, però en referència amb el Resplendor, és un hotel que queda una mica aïllat, en una zona de muntanya.
1: Sí, per això la similitud, vaig pensar, és a dir, sí. Anomenem l'hotel Overlook, sí. En honor a aquesta pel·lícula, perquè sembla és com si haguéssim estat a l'hotel,
0: sí,
1: Overlook.
0: Sí, són unes muntanyes a les quals també hi ha boires a l'hivern, no?
1: Les boires.
0: Vull dir, alguns dies que nosaltres vam estar allà, també es va aixecar amb molta boira, no veies a gairebé 2 metres, i donava una sensació d'això, no?
1: D'aïllament.
0: D'aïllament, de misteri.
1: Misteri.
0: No? Com el programa que ens toca.
1: Jo, en el meu sentit, quan vaig entrar en aquella habitació 217, després ho vaig pensar i dic, aquesta no és l'habitació. I llavors el que vaig dir, dic, el que sí és cert és que en aquella habitació va passar algú que es va tindre que evacuar, i em vaig pensar, dic, l'habitació 217, o sigui, algun estan tancat, no és aquesta, és la del costat. Sabeu que estava tancada l'altra,
16: sí.
1: No s'hi podia entrar.
16: Sí.
1: En la qual és evident que si hi havia un lloc on hi havia energies negatives seria molt imprudent que es pogués entrar per error. Segurament van tancar aquella habitació i van tirar la clau, perquè ningú no hi pogués entrar, la que estava exactament al costat. I és possible que, clar, allà on estàvem fossi tan a prop que alguna cosa d'aquestes energies fossi, diguem, sentit per persones com el Josep Antoni, que tu tenies mal de cap, sí, m'acabes de dir, o el Jean-Luc, que especialment recordo que va sortir per cames.
16: Sí.
1: No ho va especificar, però ell no estava còmode en aquella situació, si va sortir. Deixem de banda la nostra experiència. Vosaltres recomanaríeu aquest lloc, aquest hotel L'Overlook, a la gent que hi anessi? En aquests moments, tal com estan les coses?
16: Sí, de fet, nosaltres vam passar la nit allà i vam estar molt a gust, molt tranquil, vam bueno, amb tot en general, sopar de germanor, amb tots vosaltres, més gent d'altres...
0: De fet, la resta de les persones que han estat i que no coneixen aquesta història, i que potser potser ara, el dia que ens escoltin, ho podran comprovar, jo penso que no van sentir res, no van comunicar res, ja havíem estat alguna altra vegada més i no havien tingut cap mena de sensació estranya. Tot i que el joc sí que a la nit té un aspecte una mica misteriós i màgic.
1: Sí. Tu, parlant d'això, d'aquest aspecte misteriós i màgic, et penses, Josep Antoni, que aquest lloc podria ser un lloc de referència per espiritistes i persones que volen experimentar amb les energies o portar als altres dimensions?
0: Jo penso que és el joc, eh? A més, allà al costat també hi ha un petit, una resta, un petit castell, hi ha un mirador molt interessant. Jo penso que rodejat d'unes muntanyes molt específiques, amb cingleres i tot, i aquí ja callo, ja no dic res més.
1: No,
0: perquè bueno, hi ha molts jocs a Catalunya que respondien a aquestes definicions, però sí que són jocs que tenen sempre la muntanya tinguda dintre de la nostra cultura i dintre de les llegendes com un aspecte, diguéssim, una mica misteriós, no? I sobretot captador, és com si tinguessin una força magnètica que atrauen, que capten no solament la humitat i els núvols i la pluja, sinó també aquestes ones i aquestes forces, diguéssim, del més enllà, no?
1: De totes maneres, no calia anar tan lluny per trobar una casa amb així manifestacions estranyes i espirituals, perquè aquí a Rubí ens consta que hi ha una masia encantada. De fet, n'hem intentat des de Misteris la nit fer una investigació de camp en aquesta masia de Rubí, però el masover ens va dir que de cap manera, que no ens podia deixar permís, que sobretot no diguéssim el lloc, no fos cas que hi haguessi gent que anés a veure, i així ho anem respectar. Però, Jordi, tu que coneixes aquest cas, també es parlava de veus d'una nena petita.
16: Sí. Correcte. Bueno, coneixo era la, bueno, coneixo un senyor que el que està allà és el seu amic, que visca allà, i li va explicar la història també d'una nena petita, em sembla que va caure al pou o no, o es va ofegar a la piscina, algo així era. I sí, correcte, la gent senta les veus i poso que presències per la nit i bueno, sensacions
1: aquestes. El que passa és que, esclar, sembla que quan hi ha un lloc amb manifestacions, els que estan per allà a prop, millor que no, ningú no ho sàpiga i que no hi hagin visites com nosaltres, que buscàvem explicar aquestes manifestacions estranyes i misterioses. Josep Antoni, què et sembla aquí a Rubí, tan a prop nostre, que hi hagi una casa encantada?
0: Jo penso que sí, que ha d'haver-hi més llocs també, no? Perquè vull dir, després en parlarem de les cares de Belmez, però són aquests casos que de vegades estan associats a petits cementiris o petites tombes, que aleshores és com si les persones que estan allà enterrades mantinguessin la seva energia i aquesta energia sorgís en forma de cares o en formes de sons, no?

0: Doncs sí, continuant amb el que comentava, no? Hi ha el cas de les clades de Belmez, que ara explicarem una mica més de detall. L'any 1971, Belmez de la Modalera, un petit poble de menys de 2.000 habitants de la província de Jaén, va ser notícia a tot l'estat. Havien aparegut unes taques en forma de rostres humans al terra de ciment de la cuina d'una veïna del poble. Uns dies després, un paleta va fregar la taca i va posar guix a sobre. I segons diuen els afectats, tornàvem a sortir novament i fins i tot apareixien, desapareixien i es transformaven en noves cares. Davant d'aquest fet van venir experts mundials de la parapsicologia, com Germán de Albumosa i Hans Bendel, que van qualificar el fenomen com a mínim com un misteri sense cap mena d'explicació. Alguns mitjans de comunicació titjaven aquest fet com un frau i es basaven en algunes proves que les clades havien estat pintades amb nitrat i clorur d'argent. L'any 2004 mor la propietària de la casa i descobridora del fenomen, i tornen a sortir novament noves cares, que ara són investigades per la SEIP, que és la Societat Espanyola d'Investigacions Parapsicològiques. Arriben a la conclusió que es podia tractar de teleplàsties, residus d'ectoplasma, dels quals tu, Josep Maria, parlaves abans. Si bé la família de la propietària de la casa afirmava que no estaven fent cap negoci amb les aparicions, un any després de la mort de la Maria Gómez, la propietària d'aquesta casa, van enregistrar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques les clades de Belmez. El parapsicòleg Francisco Báñez considera que les clades només són taques d'humitat, que la pareidolia o capacitat humana de reconèixer formes definides sobre taques o imatges difuses fa que es vegin com a figures humanes. Aquests estudis es van publicar l'any 2007 en un llibre, Les clades de Belmez, en el que es posa que des del principi es tracta d'un frau i que les imatges han estat pintades, i creu que alguns dels investigadors han manipulat les dades per a fer veure que es tracta d'un fenomen paranormal. D'altra banda, hi ha investigadors que pensen que les clades tenen el seu origen en un antic cementiri medieval, que és el que comentava abans, del segle XIII, descobert a sota del terra de la cuina i que és la causa d'aquestes teleplàsties associades a psicofonies.
1: Molt bé, Josep Antoni, aquesta qüestió de les cases de Belmez ens ha quedat molt clar. Està clar que la investigació de cases encantades no és una tasca fàcil. Per això vam pensar que una de les coses que havíem de fer és visionar algunes pel·lícules importants relacionades amb aquest tema. I aquí el Jordi ens explicarà una de les pel·lícules que anem a estar visionant i el que anem a treure en clar d'aquesta pel·lícula. Endavant.
2: Sí, vaig veure El Internado, és del 2004, és una pel·lícula francesa, on la història comença als francesos, un orfarinat dels als francesos. Llavors tot comença la pel·lícula quan, bueno, com sempre, llamps, trons i una nit de por. Bueno, l'Àlex s'aixeca per anar al lavabo amb la llanterna i acompanya amb una amiga de l'altra habitació, perquè dormien separats, els nois i les noies, lògicament, en aquella època. I llavors, bueno, comença a obrir les aixetes del lavabo i no funciona cap. I li diu la nena que són els nens que donen por, que surten al lavabo i, clar, i al sortir del lavabo torna les aixetes a ruixar. Llavors torna enrere fins que l'Àlex veu una ombra darrere del cristall, s'enfila, cau i, clar, es queda allà, bueno, mor allà. Llavors és la senyoreta Blanchard, que és la jefa de l'orfanat, contracta a la senyoreta Anna, que és perquè ajudi a la... Bueno, que viu a la... Només queda la senyoreta Judit, que és la que... I Elenca, que és la cuinera, perquè la puguin... Bueno, puguin ajudar aquesta nena a anar... Llavors, què passa? Que, bueno, l'Anna es desperta cada nit, no para de sentir el seu nom, crits, passes, cops, i bueno, fins que ella comença a investigar i troba a l'habitació on dormien els nens una foto un foto del nen, aquell justament que va morir allà a l'orfenat. El jardí troba, baixa un dia per a, amb la senyoreta Judit, i es troba una capella, on troben darrere unes caixes de tots els arxius dels nens desapareguts que no sabien on estaven. Clar, la jefa el veu i ja li diu que no, que què fa aquí ficant-se on no es té que ficar. Llavors, com la Judit la tenien a mig drogada per pastilles, perquè deien que estava boja, llavors ella comença, li ajuda amb ella a trobar a veure on estava el paradís, paradís que és la que ella deia on portaven els nens, no? Total, que van una... comencen a investigar, troben el lavabo on es va morir aquell nen, i que troben darrere del mirall, troben, il·luminat per les llanternes, les mans i les cares dels nens que havien mort. Trenquen el mirall i que troben darrere una habitació plena de joguines dels mateixos nens que havien desaparegut. I bueno, allà n'hi ha un muntacargues que baixa la Anna, que està embarassada precisament, baixa amb molt dolor, i que es troba a baix com una antiga sala de pels nens que estan bojos o que tenen problemes, i els bueno, els tenien lligats allà, on es troba en una de les habitacions, perquè sent soroll, unes banyeres on tenien tots els nens allà. Ella els aconsegueix veure, té el nen, li ajuda a tindre el nen, que estava embarassada, va tindre el bebè, i clar, però clar, mor en l'intent de... En aquella època, doncs no... Va morir quan va néixer el nen. Els dos van morir. Bueno, total, que tanquen definitivament l'orfenat, i la senyoreta Judit, ella nota que li criden pel seu nom. Puja a les escales a buscar pintures i fotos que tenia, i aquí es troba a l'habitació, doncs l'Anna ja amb el bebè, junt amb tota la colla de nens que estaven morts, els tenia tots com si fos la seva mare. Increïble.
1: Increïble, increïble, i a més, és clar, això és una pel·lícula, però resulta, Jordi, que m'has portat un llibre que es diu Edificios Embrujados, a l'autor, el Miguel Ángel Segura, que parla d'un cas semblant molt amb aquesta pel·lícula, sí, però que és de veritat, l'orfenat de Santa Teresa de Jesús. Què ens pots explicar sobre l'orfenat de Santa Teresa de Jesús?
2: Doncs mira, això és un orfenat...
1: Està a prop d'aquí, eh?
2: Està aquí, a la província de Barcelona, a Sant Llorenç Savall, i res, un orfenat que es va inaugurar el 1960 i va estar actiu fins a la dècada dels 80, on convivien més de 200 nens amb problemes mentals, físics, eren maltractats per la seva família, de pares separats, toxicòmens, i bueno, a tot l'edifici es nota una sensació d'un ambient bastant carregat, que és el que parlàvem abans, el tema de sensacions de fred, de, bueno, s'escolta música de l'orga, cops, crits, plors, i també sensacions de presència humana, no? Sí que és veritat que on més se sent és la cinquena planta, que són les golfes, on representa que tancaven els nens, hi havia com petites habitacions on tancaven els nens que es portaven malament o tenien algun càstig o no feien els deures. I allà mateix, justament, veuen passejar una monja que es diu Fàtima.
1: Carai, Fàtima.
2: Sí.
1: Josep Antoni, tu coneixies aquest cas que el tenim tan a prop?
0: No, de Sant Llorenç no, home, sí que és cert que Sant Llorenç està al voltant de les muntanyes de Sant Llorenç del Munt, i és una zona que també té moltes cales energètiques, no? És unes muntanyes fantasmagòriques de nit amb els seus aspectes, i clar, no sé si això té a veure, aquesta cala de la muntanya també es transforma cap a aquest... Actualment funciona, ja no funciona, no? Ja
2: no, no, no, no funciona, va ser a la dècada dels 80, quan ja va desaparèixer tothom.
0: I està tancat ara.
2: Està tancat, bueno, està abandonat el lloc.
0: Abandonat.
2: Directament abandonat.
1: Doncs mira, ara que dius llocs abandonats, un dels temes que volem investigar des d'aquí Misteris la nit és llocs abandonats, pobles abandonats, on també es parla de portals a altres dimensions. I així ho deixem avui, en el tema de les masies encantades, els hotels overlooks i orfenats, amb vistes al pròxim programa. Josep Antoni, anirem a dormir tranquils a casa avui o què?
0: Jo, per si de cas, deixaré alguna llum oberta.
1: Jordi.
2: Jo també, jo dormiré tranquil, però sí amb la llum oberta, sobretot de fora.
1: Doncs,
2: i l'alarma posada.
1: Oients de Sant Quirze, si aquesta nit mireu per les finestres i veieu que hi ha unes llums obertes, ja sabreu de qui són.
0: Sí, dels personatges que ja pateixeran insomni durant molt de temps.
1: Moltes gràcies per estar aquí i fins la pròxima a Misteris la nit.
0: Bona nit i bones festes.
2: Bona nit, gràcies per tot, per convidar-me. Bones festes per tothom i un plaer estar aquí. I continuarem. Gràcies.
3: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a

0: sempre al teu costat.
1: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
2: Avui, recordant les paraules del vell savi que va dir: a veure, pallasso, com vols comparar Cristiano Ronaldo amb Messi si Messi és el millor de la història i Cristiano Ronaldo ni tan sols el millor dels Ronaldos? Som, pel sabés.
3: M'has trepitjat el guió.
4: Sí,
3: baby. Bon dia.
2: Néstor Sart.
5: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
6: Molt bona tarda.
2: Magí Berneda.
7: What's wrong? Snake! Snake!
8: Molt bona nit, guapos.
2: Manuel Osero.
9: Wesley, i els RDMG què?
10: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixi.
11: Aupa, Cabo Verde.
2: Jo sóc Pau Aguilar.
12: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
2: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Notes a Pau de Pàgina, Alielmo, Pixelània i Videojocs de Paraules. Que comenci Freaks and Beers!
11: Això és aigua, nen.
3: Freaks and Beers! No, és Ginebra amb cosa. Like the man! Sense això em recordo una anècdota del meu tiet en un avió, tio, el meu tiet i el seu anglès d'anar per casa volia dir: vull un whisky sense gel i sense aigua en un avió, i li diu a l'hostessa: no glass, volem dir gel de glass, no glass, no, no water.
11: Un pajarito a la boca, tio. Per les discoteques, allò del maligno, xupito del maligno,
3: sí, mandangues. Bueno, comencem amb Sony. Sony i les seves mandangues. Sony, com que ha perdut les llicències de, o se li acaben les llicències de determinades pel·lícules, ha decidit que tu, tot i que te la compressis en el seu moment, la perdràs del teu catàleg. Per això, format físic.
2: És una de les parts positives del format físic.
11: Sony podria entrar a casa teva a robar-te-la també.
8: Com es tradueix això, Pau? O sigui, si algú tenia comprades digital.
3: Sí, realment. Sí, sí, però estem parlant de no estem parlant de merdes com Crepúsculo que puguis perdre. Estem parlant de Terminator 2, Rambo, Apocalypse Now, Hot Fuzz, Moonlight, o sigui, pel·lis que tu voldries atesorar.
8: Però perdoneu,
11: posar-li els teus fills un diumenge al matí amb el Magí.
8: Exacte. Però si vols
3: Terminator.
8: Aquestes pel·lícules, escolta una cosa, on es poden comprar digitalment? O sigui, on, si vull comprar Terminator 2
11: Sony
8: en digital,
11: la Play, no? Pots
3: a la Play, a la botiga
8: de la Play, no? O sigui, sí, a la Playstation Store. Ah, clar,
13: hi ha hagut, no sé si us ho recordeu, que a la PS Vita o no, la PS Vita no, la PS One podien comprar pel·lícules que tenen el format aquest del disc
8: a l'UMD, no, la PSP.
13: A la PSP, no?
8: Sí, PSP.
13: Jo tinc dos o tres.
8: Sí, van sortir algunes, sí, format UMD, era aquesta espècie de...
11: I això és més com el Laserdisc, tio.
3: Jo tenia Laserdisc com el Joan Martí, jo també tenia Laserdisc.
11: Visionaris de la tecnologia.
3: I, bueno, ara hi ha gent que veu la pel·li al rellotge. Vull dir, és per no perdre's cap matís.
2: Això que ha fet Sony és pitjor que el que van fer amb el PT, perquè el PT, com a mínim, si el tenies baixat, podia seguir jugant, saps? O sigui, aquí no, és com si... ho has comprat i ho tens baixat, no, és igual, ja
11: formatejant la
8: fora. Sony, si em permeteu seguir amb la merda de Sony, s'ha patat a la major... Sabeu que va comprar Bungie, la companyia desenvolupadora del Destiny 2 i ara el recent Marathon, que aquí no l'hem parlat, però és un d'aquests jocs molt liles grocs fúcsies i uns shooters en primera persona. Sí. Diuen que el gunplay és molt molt guapo i que com a joc així em sembla que és d'aquests extraction shooter. No estic molt posat en aquest tema, però crec que és d'aquest format extraction. Que diuen que com a videojoc està molt guapo, però que va tenir un primer pic correcte i que em sembla que la cosa s'havia desinflat. Doncs Bungie, creadora de sobretot de Destiny 2, que porta no sé quantes temporades diguéssim a bon lloc,
0: ben amb molts, el xiclet.
8: Doncs es veu que Sony s'ha ventilat, que Sony va comprar Bungie, doncs ha fotut fora a la, no sé,
0: ha fet un Microsoft.
8: Sí, ha fet un Microsoft. O sigui, és un puto drama una altra vegada amb tot això de les...
11: Però és que això també amb la IA i tot això que substitueix molt manpower d'aquest que necessites...
8: Però això és un drama, això és un drama, eh? Vull dir, ja fa 3 anys que ho estem dient, però bueno, que no paren.
13: És que el següent pas serà que passi, bueno, els videojocs no passi el mateix. Que si tens un videojoc comprat en digital, quan canviïs, no potser ara no, però quan canviï la generació de consoles,
8: què et diu? Ja no el tens.
13: Diu, sí, no tens la PlayStation 6, hola.
0: Però això Sony ho ha fet tota la vida, eh?
11: Lo que no hi ha, la retrocompatibilitat, sí.
13: Sí, però en digital no.
0: Ah, en digital ja no.
13: Clar, jo dic en digital, eh?
8: Ja. Sí, sí.
11: Obsolescència programada.
2: És el moment de tornar a Hans Zimmer.
8: Tornar, diu.
11: Bueno, però pues, pot passar, començaran a haver-hi emuladors.
2: No pots tornar si no has marxat mai.
0: Si sopes cada nit a la taula d'en Hans.
11: No has deixat mai el pirating.
0: Molt bé, nois. Següent tema, GTA.
8: GTA. A veure,
11: estem preparats ja per reparar
0: el
11: delay.
0: La gent de la Game està molt contenta ara mateix.
2: Respecte a l'últim programa, hi ha diverses coses. Primer, el preu confirmat, que són 80 i 100 euros, les dues versions.
0: I el preu del físic, que no serà un físic.
8: Físic, tots fent així, fent les cometes amb els dits.
0: Físic. Tornem-hi, o sigui, estem parlant d'aquesta merda de notícies.
2: Però hi ha algú que es comprarà el físic aquest dels collons? O sigui,
0: òbviament, imagina el que està fent Sony, jo sí. No, si vingués amb un CD, jo me'l compraria.
2: No, és que això vull dir, o sigui, entre baixar-te el digital i comprar-te una caixa amb un codi per baixar-te el digital...
8: Però tens la caixa, Pau.
11: Però tens una caixa, tio.
2: Ja,
11: sí. I pots llençar el cap a Sony, com a mínim.
0: Con sombrero nuevo. Després van dir... Em va semblar entendre que l'Uri deia que potser sí que treien CD més endavant,
2: sí,
0: o no?
2: Sí.
8: Però
2: sí,
8: això està confirmat, perquè l'última... Un tuit aquest matí llegia que es veu que... Sí, és Benny Majon de Raider.
2: Jo també he llegit en algun lloc que
8: va ser com un malentès. No, jo al revés. Jo el que havia llegit...
2: Ah, que no tenen pensat llançar
8: un... Que ha sigut un malentès. Sí. Això que diguessin que més endavant ho traurien amb el CD a dins i que en cap moment s'havia confirmat que hi havia un CD en algun moment, vull dir que no ho sé, jo ja et dic, això potser és un tuit del cunyau de turno que zero
2: a mi em semblaria molt heavy que el GTA 6 finalment només sortís en digital,
8: però
11: perquè anem acostumant
8: amb el món amb el que estem, és el que diu el mestre, al final, o sigui, no veig, o sigui, és una decisió,
0: però és que la primera notícia que hem portat és...
8: Però un moment, no, creieu digital, que algú no tindrà el GTA perquè no està en físic?
0: O sigui, no estic dient que algú no el tingui, estic dient que un dia de cop pots no tenir-lo.
8: Ah, no, sí, ja ho sé, però
11: que
8: és igual, tots
11: serà un risc que agarra.
8: Sí, al final. I llavors l'altre tema, perquè aquí podem discutir, però jo crec que això ho hem dit mil vegades, som molt fans del físic, què passa amb el tema dels 80 i el 100? Perquè aquí, que és la versió, la versió, diguéssim, completa, és a 100 pavos.
11: Completa
8: vol dir que això ho sap millor el Pau Aguilar, o què
2: bueno, no, la diferència és que et capen cert contingut a la versió de 80. A la de 100
0: et capen contingut.
8: Sí.
2: Et capen contingut, sí.
0: Com van fer amb el Mass Effect, el 3, aquell que t'havien tret 3 DLCs i...
2: Sí, em sembla que quan va sortir el Mass Effect 3...
0: El Mass Effect 3, la història dels... Això t'encapaven 3.
2: El Mass Effect 3 va sortir amb el que es diu un DLC Day 1.
0: Exacte.
2: Que això és una puta merda, això. Però això, més que un DLC, no, són unes botigues...
8: Són les botigues d'aquestes de...
2: De roba i...
8: De roba, accessoris,
2: em sembla. I pentinats, sí.
8: Accessoris, i
13: un cotxe. Un cotxe també.
2: Sí, una botiga d'aquestes de tonejat de cotxes,
8: robes d'estils dels 80,
2: sí,
8: també.
2: I la versió de 100, respecte a la 80, té una missió extra.
8: Això és el que em fa mal a mi, veus?
2: Bueno, jo si me'l compres, compraré el de Cerdi ja directament.
8: I jo crec que també és el que suposo que la gent
11: acaba fent. Carraco, tio.
2: Clar, tio.
13: Rebotar, no? A les rodes del davant.
8: El Pau
2: a
8: tu, Pau, quan et costarà el GTA?
2: 800 pavos, no?
8: Són 800, no sé si pagar 800 o 820, no?
13: Però a mi em fa gràcia que ja tinc un par de col·legues i tal. Tinc un par de col·legues que diuen has reservat ja, el joc, i pues, a veure, si sent digital
11: no s'esgotaran.
0: Vamos a calmarnos
13: un poco, como, o sea, que me dona igual, es que no.
2: Com a mínim, si el dia que sortís et diguessin no, és que comprant reservant ara tens ample de banda reservat per baixar-te l'abans que ningú. Dius,
8: clar, o que el puguis tenir descarregat.
0: O que te'l donen el dia abans, amb el qual te'l descarregat sense que tot el món.
2: Una setmana abans o un dia abans.
11: Una setmana abans, nice try.
0: Com el Magí, quan aquells contactillos i apareixien jocs que no havien sortit i després jo me n'anava a la game i em deien això és impossible i després l'acabo de catar, què vols que et digui?

0: la potència és inferior que la de la Play 6. Ai, a la Play 5, perdona.
1: Sí, sí, sí. Ho equiparen.
0: Mira, mira, el Lolo està jugant, tio, amb el de baixar l'aire.
2: El seu mando, tio.
3: Juguen amb això que també, clar, pot fer servir com a ordinador i aquestes merdes, i amb això hem de justificar el preu.
2: Però, a veure, la justificació és... Vull dir, aquesta merda és estètica i per tant la pots fotre al menjador al costat de la tele, llavors ja no la faràs servir com a ordinador, perquè si està puto menjador al costat de la tele no la faràs servir, tio, com a ordinador de la feina, tio.
0: I si, i perquè si mai la, podràs i si no, tocar la sardina sol al menjador.
4: Però acostumeu-vos que la propera generació de consoles
2: serà luxe. Luxe.
1: Sí.
4: 800.
0: Luxe. Seran Neo Geos ja tot.
1: Sí, no, jo també penso que ens morem amb aquests valors, però no té sentit el, o sigui, a veure, jo, si en principi, si es queden el 30% de cada venda de Steam, o sigui, el Gabe Newell no sap què fer amb els diners. Jo creia que era el moment de democratitzar,
0: però suposo,
1: fica
0: no.
1: una consoleta, i he dit consoleta amb diminutiu, però del rotllo, sí. a relativament barata, a les cases que no tenim, que no jugem,
0: però
1: que
0: vol
1: no
0: vendre consoles, però no vol palmar pasta, Magí, tio.
2: Sí, però que això és la tàctica Microsoft, aquí, tio.
1: Però palmes pasta aquí una mica i després guanyes per l'altra banda.
2: Perquè la pasta la tindràs igual, amb el 30% el tindràs exactament igual, només que els que es comprin això seran nous jugadors, tio, que tens adquirits.
1: Clar, però quants nous jugadors tindràs? Tres persones que es compren això? Bueno,
2: bueno, diuen
1: que
2: ja són
0: 3.000 euros al sol d'un empresari.
2: 3.000 euros, ho he dit.
1: Sí, no vull saber què ha costat fer-les. Bueno, i l'altre drama, també en aquest cas esquitxada Xbox, pugen el preu de totes les consoles Xbox, que això ja, o sigui, se sumen al carro de totes aquestes merdes.
0: Comprar és ahorrar.
1: A comprar és ahorrar. A l'agost, estem parlant a l'agost, a partir de l'agost es disparen els preus. Una sèrie Xbox Series S, que jo me la vaig pillar, si no recordo malament, d'aquests
0: 300 pavos com a
1: molt. No arribava, 270. Ara està... a partir de l'1 d'agost estarà a 500 euros. La Series S, que és, és la versió senzilleta de Xbox, a 500 pas.
0: O sigui, però això també pot ser una idea de Microsoft per vendre consoles en blanc, compra-te-la ara que d'aquí dos dies.
1: Exacte, sí, sí.
4: I la Series X?
1: La Sèrie X passa, la de 1 tera passa a 700, a 750, i la de 1 tera, perdó, la que és només Digital Edition, 750, i la que tens a disquetera a 800, a 800. És una burrada. Compraré a ahorrar, nois, això.
2: Em sorprèn que aquesta merda d'estratègia, tio, l'hagin fet a mitja generació i no que diguis, bueno, la nova generació comença amb preus, ja no anem a perdre cap diners amb cap consola.
1: Però això
2: ha fet Sony, s'ha obert amb això i tots han anat al darrere.
1: Ho justifiquen amb la RAM, no, això? L'encariment de la RAM? Però que no entenc una consola que ja està feta.
0: Perquè són els xips d'Ucrània i totes aquestes coses.
1: Bueno, jo és que em perdo molt, però trobo barran. Bueno, crec que estem en un moment dramàtic amb el tema dels
0: diners, tio, dels que diners. Ens estan exprimint. Jo en parlo després, sí. També d'això.
1: Lolo, què? Fas cara de voler dir coses, tu.
0: Lolo, el Lolo, coses internes. El Lolo fa un parell de dies ens va dir que tenia algú per dir-nos, però que ho diria el programa. Estem tots aquí ara mateix.
2: Algú muy guapo.
0: La reacció és real.
4: Molt guapo.
2: Sí, sí, hi ha un hype altíssim,
4: potser...
2: Conseller,
0: m'he comprat uns calçotets.
1: He fet la meva primera truita amb ceba.
4: M'agraden molt els videojocs.
2: Exclusiva.
1: A veure,
4: és una notícia i un agraïment. És un agraïment al programa, a vosaltres. Un agraïment al públic que ha tingut una paciència amb mi, amb el meu català, perquè ja puc dir que teòricament, que no en la pràctica, tinc el mateix nivell que vosaltres de català.
0: El català de Barcelona el tens.
2: Ja és en Manel Ocero. Rebatejat.
4: Sí, bueno, vaig fer l'examen, vaig fer fa dues setmanes i bueno, vaig arribar, i la setmana passada ja em vaig a la notícia que vaig aprovar i em feia molta il·lusió compartir-ho amb vosaltres, perquè vosaltres m'heu donat una mica també en part és
2: fent les pràctiques, també, no?
4: clar, és que parlar en el programa i tal m'ha ajudat, de fet, a la part oral he tret gairebé un 10.
2: Buah, xaval. Ja has fet play al podcast i ja està, no? Ja és marxat.

0: movia la boca.
1: Es va plantar davant de la professora i va dir: el ferum de la teva aixella em deixes m'aperdut. I ja li va posar el nou
2: petit putxineu.
0: Sí, vaig treure d'un 18 un 17.
3: Molt bé,
4: i arrebentant-ho, tio.
1: Aquesta no te'n fas cruixir.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me la possibilitat de parlar el meu català, i també a la gent que ja sé que la gent que escolta aquest programa escolta perquè és català, no, majorment, i que jo, bueno, que baixant una mica el nivell, però que ara ja estic...
4: Jo te la torno dient gràcies, Lolo, per fer l'esforç de fer el programa en català, i a tots els que sense cap necessitat aprenen el català i el parlen, perquè es valora especialment.
2: I ens consta,
5: recordo que va ser ell qui va demanar
2: i ens consta que realment això a gent que no, vull dir que ens pot saludar o ens coneix en alguns events així, ho han comentat alguna vegada, que guai el Loro que fot aquest esforç. Vull dir que això és el que tu dius,
6: que el Jordi de Starling, d'això em sembla que ens ho havia dit.
2: Sí. Ens havia arribat de ja dic, diverses persones ho havien dit, ho valoraven molt guai, saps? O
0: sigui, sí, del Xavi PSX, que sí, també va dir algo de hòstia, gràcies, tal.
6: Sí.
0: Bueno, molt bé, que jo no sé, per mi ha sigut una forma així de fer una pràctica, de practicar el català, i m'ha ajudat molt després a l'examen. De fet, la part de gramàtica va ser una mica més baixa, però com feia mitjana amb l'oral, vaig pujar i...
4: Camamon! A partir d'ara farem notes postal de Freaks and Beats, i haureu de fer també escriptura.
0: Perfecte, doncs, oficialment tinc el seu.
1: Doncs demostra-ho amb un Adventures of Lolo.
0: I només una cosa més, em presentaré per al C2.
1: Tindràs més nivell que nosaltres.
4: Ens corregirà d'aquí res, eh?
0: Va, xarneu, això no està bé.
1: Això que has dit és una xarnegada.
4: Que no fer quan no està ben col·locat.
0: A l'examen m'han posat una paraula que no he escoltat mai: chicharello. Jo vaig veure bola de drac, però en valencià. En valencià no
1: és dels insults més nostrats que diuen: ets un chicharello.
5: Tenim uns fills força baliga balaga.
1: Ens està planxant les costures. Et faré veure la padrina. Volies caldo, tres tasses.
2: Faré veure la padrina.
0: Avui portaré, és curiós perquè avui portaré un còmic que no, que la Marta em va dir fa unes setmanes: tenim aquí un còmic que encara no està obert, està presentat. Sí. I jo ni me'n recordava que tenia aquest còmic. I
1: ja, compres maginesques, tio.
4: Sí.
0: Una oferta o algo. La vaig comprar aquest còmic que es diu Se está muy sola en el centro de la Tierra. Oh. ¿Vale? De Zoe.
4: No hi viu gaire gent.
0: És d'aquesta noia. I el còmic és d'una... El còmic és dur. Sempre m'ha agradat molt, però és dur. És com... No sé, si vols veure el Trekking per un sueño, és un còmic que es dur, que parla una mica de la sensació que tenen els artistes, no? La gent creativa, la qüestió està de
4: l'impostor,
0: exacte, sí, no? Però a més, aquesta noia té depressió i té constants sensacions de suïcidi, que vol suïcidar-se i tal, i és com el còmic, és una lluita constant amb la seva creativitat i com ella vol crear i li agrada molt crear, però que mai és suficient, no? per arribar a lo que ella vol, i això es barreja una mica també amb tot el tema del suïcidi, no? I aleshores ja és dur, perquè tu veus com està patint contínuament. El còmic no et dona espais de descans
4: per respirar una mica, no?
0: Per respirar. És o no soc bona fent la meva feina, o em vull suïcidar, o és que és una agradata. Vull dir, és un còmic dur, però està molt bé. O sigui, m'ha agradat molt, perquè a vegades en els còmics es tracta aquest tema una mica de... sí, el suïcidi, però després com com que el bananitzen una mica, no sé, yeah. No... I aquí no, aquí és cru. Vull dir, a mi em agrada perquè és 100% cru. I no sé, jo sí que no sé, no parlaré més perquè és, crec que és interessant llegir-ho sencer.
2: A nivell de dibuix, Lolo?
0: Està molt guapo, perquè a més a més ella fa una barreja d'estils en funció de si està parlant d'algun del suïcidi. Doncs passa una mica al blanc i negre i dibuixa monstres, representa una mica, no, la seva ansietat i tal, però si està en un punt una mica més creatiu i tal, torna una mica al color. I està bé perquè té com dos, tres registres i quan portes 10 o 15 pàgines ja saps que, vale, ara està parlant d'això, depenent de l'estil. I ho fa molt bé. I, de fet, semblen artistes diferents, vull dir, és que canvia totalment, però ho fa d'una forma molt, no sé, molt bonica i molt bé, que no és un canvi que dius, no? Sinó que ja és com forma part del llenguatge de la seva història. Sí, sí, sí.
4: Sí, sí, que queda natural dins de la pròpia història, no? Una mica com fan Matrix, allò, canviant els tons del verd i els grocs i els tal.
0: Exacte, sí, sí, sí, sí. Com ho feia el nostre amic, el Roger, que canviava les tonalitats de color...
6: Sí, segons el lloc.
0: Segons el lloc, és una mica això. Fa una mica això, però ella no només amb el color, sinó també el dibuix, el traç, tot. Està molt bé. La tia és una màquina.
6: Fantàstic.
0: Un 8.
4: Maginet.
0: Un maginet. És maginota. Que els còmics a mi em costa una mica. No els acabo de
4: l'unir del tot. Sí, perquè són aquesta temàtica.
0: No perquè estigui malament, eh?
6: Però perquè la temàtica és dura.
2: Clar.
0: És dura, sí.
2: És difícil gaudir amb aquestes...
6: Perquè passi el que passi en un moment determinat de la teva vida, et veus reflectit en una d'aquestes situacions. El síndrome de l'impostor ens ha passat a tots en algun moment o altre, en el que et surts, acabes de la carrera i de cop et trobes en una feina real i et diuen has de fer això i penses... podré,
4: sí, no, i a les feines creatives encara més, perquè com que diguéssim no hi ha una solució correcta, no hi ha un, dius, no, és que això es fa així d'aquesta manera, vull dir, les solucions són infinites i subjectives, doncs,
6: em passa encara... tantes vegades fent el programa, dic, però tantes vegades clar, de dir, la pàgina en blanc, això és una merda, diu, i aquí no m'hi va la pasta,
4: imagina't,
6: sí.
5: Bueno, molt bé, gràcies, Manuel, per Adventures of Lolo. I ara, notes a pau de pàgina.
6: Per si acabeu de despertar del coma, hi ha Mundial de Futbol.
2: Què dius, ara?
0: No, i què és futbol?
6: Ara ho parlarem.
5: Vaya puta merda de Mundial. Ja ho
6: un Mundial a l'únic país del món on no se li diu futbol, sinó soccer.
4: Lamentable.
6: I té collons perquè els analfabets encara treuen pit dient que l'autèntic futbol és el seu, que és un esport que es juga amb la mà. I es diu fotball, vale? Vull dir, és el seu idioma.
4: Perquè hi ha un paio que xuta.
6: Un, el punter. Tio, molt típic dels americans intentar sentar càtedra quan l'esport en si té més anys que el seu propi país. I això no és només, això no és només la punta de l'iceberg d'aquest mundial, perquè com deia aquell, he vist coses que no creeríeis. He vist de Gianni Infantino baixar-se tant els pantalons que li estan entrant ja pel cap perquè li han donat la volta. Vull dir, és algo molt bèstia. Gianni Infantino, per qui no ho sàpiga, a part de ser el president de la FIFA, és el creador del FIFA Peace Prize, premi únic que se li ha donat en exclusiva a Donald Trump, i que seria un equivalent a una mamada amb massatge de peus.
4: Sí, és algo... una mamada marcada, tio, i amb els ous a dins, tio, sí, perquè aquest pavo, tio, era espectacular.
6: Brutal. Doncs aquest senyor, que ja no té cap mena de dignitat, ha decidit posar els preus de les entrades populars que siguin un punt més cares que el que seria el preu d'un pis a l'Eixample. Vale? Les entrades del Mundial estan sent un punt massa exagerades. Per una altra banda, també he vist que per tal d'arribar al públic jove, les televisions amb els drets han decidit posar a tota mena d'influències i gent sense ofici ni benefici a comentar pre, post i partits
1: gent amb opinions de merda per públic amb opinions de merda.
4: És a dir,
1: per
4: cert, parlant d'aquests comentaristes, teu, el combo Zlatan Henry, teu, a la fosa.
1: Això és fantàstic.
4: Aquest és el partit, el gol, teu, amb els talls de l'Zlatan.
0: És un crac.
2: No pot ser més facilitis, eh?
4: Sí, que a més té un periodista d'aquests típic de la dretors d'aquests de la Fox, tio, dient obvietats i dient merdes, i l'altre li va deixar unes pulles, tio, sense cap mera de filtre, que és meravellós, tio.
1: A més, hi ha un munt de detalls. Hi ha dues coses que m'ha agradat molt, que és els uruguaians que m'han recordat molt a l'Invent Man del Muchacha de Nui, perquè és que pensaven que farien alguna cosa i no han fet res. I a part, no havia vist mai uruguaians anar tan a la cama com des de l'accident dels Andes del 72. És a dir, els uruguaians han anat molt a la cama.
4: El muslito
1: han anat. Però a part d'aquella tia dient que Thiago Pitarch mereixia més anar a la selecció que Gavi, que a més Thiago Pitarch eliminat pel Centre Esport Sabadell, que per cert estem a segona, senyors. Estem a segona.
4: Sí, sí, sí. Tenim també un porter molt...
1: Sí, un porter una mica molt
4: feixista.
1: Un porter que ja, que se'n vagi al Saragossa ja directament. També he vist com Portugal li feia el buit a Cristiano Ronaldo i a la seva parella sentimental plorant amb el cor trencat al Chiringuito mentre la Georgina estava a casa gravant a Netflix. L'Edu Aguirre ho està passant molt malament, nois.
5: Què li passa a aquest tio a Cristiano Ronaldo? Perquè està dins dels calçotets del Cristiano Ronaldo permanentment. Sí.
1: Bueno, saps lo del Gianni Infantino que parlàvem abans?
5: Sí.
1: Pues és una mica
5: pues igual, però sí.
4: Una té mica l'equivalent. Té un greix clarament.
1: Sí, però l'altre dia...
4: L'entrevista és que fa d'aquestes, tio, sí.
1: Una
4: vergonya, tio, de dir, tio, però és que només et falta que saltis a menjar-li la boca, tio.
1: L'altre dia que el Chiringuito van fer una enquesta dient qui és el millor del món, si Cristiano Ronaldo o Leo Messi, va guanyar Leo Messi, la cara d'aquest tio, de com si li haguessin dit no, t'hem de treure un ronyó ara mateix, saps? Aquí en directe.
5: I el programa que tenen a l'Enric i a l'Slat, no? I aquí hi ha el Roncero i... Sí, sí.
0: I aquest tio és d'una de hòsties amb un altre en la velada de l'Ibai.
2: Ah, sí?
1: Ah, sí? L'Edu Aguirre?
4: Hòstia,
5: bueno, sí.
4: Que per cert també hi ha l'altre, l'Espit aquell, tio, que també és el...
1: L'Aixospit, sí, l'Aixospit, que també és Christian Iber, tio, d'això.
4: Sí, que també hi havia els clips aquests mirant el partit de Messi, tio, fotent un parell de gols, tio, i el tio ja agafa les coses i marxant,
1: tio. Però, a part que l'altre dia que va marcar Cristiano Ronaldo, l'Edu Aguirre celebrant-ho, i em va encantar que van fotre-li aquell tall que falla el penalti contra no sé qui és. No sé si era... Que li para... No, li para el Courtois, no, el Courtois, no, el Oblak, li para, deu ser Txèquia o algun d'aquests, i bueno, total. I també, una altra cosa que he vist durant aquest Mundial és he vist la persona que més, una de les persones que més felicitat m'ha portat a la meva vida, treure's la titola i pagar així els periodistes espanyols a la cara, que és Leo Messi, tio. Que deien que estava acabat, que se n'havia anat a l'MLSN.
2: Increïble,
1: I està com perquè el tornem a fitxar i vingui a jugar els minuts d'escombraria, tio, i ens faci uns 3 golets.
5: Sí, tio, un last dance, tio, amb Messi.
2: Un last dance, sisplau.
0: Volaria.
1: Però bueno, total. I per tant avui us parlaré d'un dels mundials on Uruguai s'ha penjat l'estrella, aquests mundials que no tenen però que Uruguai d'això, que és la pel·lícula, és una pel·lícula que és Evasión o Victoria, òbviament no és. Avui us vinc a parlar d'Evasión o Victoria, pel·lícula de l'any 1981 dirigida per John Huston. Sí, m'heu sentit bé. John Huston. Que no ho sàpiga i no sigui, és el director de L'Honor de los Prinzi, El Falcó Maltès, La Reina d'Àfrica, La Moby Dick del Gregory Peck, L'Home que va poder regnar, i com a actor a sobre va posar la veu a Gandalf a l'adaptació animada del Hobbit del 77, Surt a Chinatown, que és aquell pare de l'Angelica Houston que té l'anècdota amb el Jack Nicholson dient t'estàs follant a la meva filla, i l'altre dient
5: com no.
1: John Huston, que admet que odia aquesta pel·lícula, bueno, va admetre, el pobre va traspassar, però va admetre que odiava aquesta pel·lícula i que la va fer només pels diners, com les altres dues estrelles cinematogràfiques d'aquesta pel·lícula, que són el senyor Max von Sydow i el senyor Michael Caine. Però ara arribarem. Aquesta pel·lícula està basada en fets reals, en un partit de futbol que es va patejar com el partit de la mort el 9 d'agost del 1942, que s'enfrontava a un equip que es va fer dir Futbol Club Start, format per exmembres del Dinamo de Kiev, contra un combinat alemany a la URSS ocupada, o sigui, la que era Ucrània, però la, era URSS ocupada pels nazis, amb l'amenaça que si guanyaven els eslaus els passarien per la paret a tots. Òbviament van guanyar, després van jugar un segon partit que també van guanyar i van acabar tots en un camp de concentració, morint varis d'ells. Com a actors principals, com ja hem dit, tenim Sir Michael Caine, qui va pagar una casa a la seva mare amb els diners que va guanyar amb Tiburón 4, Max von Sydow, qui va decidir trepitjar el gran paper que havia fet a l'Exorcista 1, acceptant el paper de l'Exorcista 2, que és increïblement dolent d'aquesta pel·lícula, i Sylvester Stallone, que té el 90% dels seus papers en pilot automàtic i que com a bon americà en aquesta pel·lícula juga al futbol amb les mans.
4: Però va com de puny amb la pilota, sí, també.
0: Es
4: nota, tio, que no té ni puta idea que el futbol és la primera vegada a la seva vida que està...
1: Sí, que ha tocat una pilota. Sly, qui va ser tot un problema constant durant el rodatge, va acceptar el paper per poder rodar al costat d'algú com John Huston. Òbviament, a mi si em diuen vine a rodar una pel·li al costat de Steven Spielberg, jo diré cap aquí, després serà d'intel·ligència artificial i et moriràs de la vergonya, però ha rodat amb Steven Spielberg. En acabar, tot i així, va fotre terrible rajada del director dient que se'l veia feble i cansat i que no havia gaudit gens de la seva companyia. Dic que les escenes entre els dos primers, és a dir, entre Huston, entre Michael Caine i Max von Sydow, són de les poques escenes amb empaque de tota la pel·li. Aquells diàlegs que tenen al camp de concentració és l'únic que aguanta així una
4: mica. No hi ha
1: pilota. Exacte. Tot li devem gràcies al senyor Pelé. Pelé, que se'l recordarà a les nostres generacions per aquells anuncis de Viagra on mirava la càmera i et deia: si jo fos un impotent de merda com tu també prendria Viagra. Doncs o rei Pelé,
0: deixava molt clar, jo no,
1: jo no prenc Viagra. Jo fora un impotent de merda com tu,
4: però tu també podries.
0: Jo tot el dia sí,
1: tu si no. Cal, si cal, quan vulguis. A part, Pelé, que jo no ho vaig descobrir fa poc, havia sigut parella de la Xuxa. Es portaven un grapat d'anys i havia sigut parella. Bueno, Pelé era un indomable, un tigre. Total, que tot li devem a Pelé, perquè va ser el fet de que Pelé estigués a la pel·lícula que va fer que Michael Caine acceptés aquest paper. Caine tenia 47 anys i era bastant improbable que fos jugador professional, com s'insinua durant la peli. I a part, l'Osvaldo Ardiles va manifestar posteriorment, Osvaldo Ardiles, un jugador argentí que surt a la peli, va manifestar posteriorment que Michael Caine tenia la nostra forma física en aquell moment, és a dir, corria 2 metres, s'ofegava, no donava una pilota al peu, o sigui, era horrible. Pelé, o com l'anomenem en català, Vaig Pelar, va ser també qui va coreografiar totes les escenes de futbol. És a dir, va veure el percal i va dir: senyor Huston, li importa si moc una miqueta la filamenta per aquí?
5: Era l'únic que en sabia d'allà, no?
1: No, bueno, hi havia diversos futbolistes professionals, però Pelé va ser el qui va donar el pas endavant i va dir...
4: Bueno, que tenia la credibilitat, no?, per poder anar al director i dir-li: tio, això és una castanya.
1: El que estàs fent, tio, és ballet. Stallone va ser entrenat per al porter Gordon Banks, guanyador d'un mundial. El poltre italià inicialment va dir que allò eren paparrutxes, es va presentar el primer dia de rodatge, es va tirar a terra i es va dislocar l'espatlla. A partir d'aquí va estar un temps de baixa i va decidir que les idees de Gordon podien ser una miqueta més d'això. Tot i així, va acabar sent... va tenir diverses contusions, una de les quals li va provocar una fractura de costella, però se'n va sortir dient que és potser el rodatge més dur que ha tingut, fins i tot més que Rocky. O sigui, el tio va acabar bastant martiritzat. Osvaldo Ardiles, que aquest sí que surt, campió del món amb Argentina l'any 78, li roben, de fet, el Mundial a Cruyff l'any 78, que és aquell Mundial que es fa a Argentina blanquejant la dictadura de Videla, surt diverses vegades a la pel·lícula, és campió del món tal i tal, i ell diu en una entrevista el 2014 que això ha sigut el seu millor moment esportiu, gravar aquesta pel·li.
4: La seva millor actuació, anava a dir.
1: No, gravar aquesta pel·li ha sigut el seu millor moment esportiu, senyor campió del món, eh? Entre els futbolistes n'hi ha varis, un altre cap cal destacar el Bobby Moore, campió del món també a la mateixa època que el Gordon. La pel·li està gravada a Hongria perquè necessitaven algo històric, que és que no hi haguessin camps sense llums artificials. perquè abans de la Segona Guerra Mundial això no existia. Aleshores van trobar un camp a Hongria que fos suficientment gran com perquè hi hagués cabuda i tal i qual, i en plan, ja ho tenim, veracitat històrica. Fins aquí arriba la veracitat històrica, perquè després quan hi ha la invasió de camp veus que la penya va vestida dels 80 i a sobre els soldats alemanys, que són clarament extras hongaresos, parlen en hongarès, no parlen en alemany, parlen en hongarès. Stallone va insistir que només se l'avisés, els Stallone passava una miqueta al dia en el seu tràiler com era el senyor Jean-Claude Van Damme, però a diferència de Jean-Claude Van Damme, en lloc d'estar esnifant quilos de cocaïna durant Street Fighter, ell aquí el que estava fent era escriure el guió de Rocky 3. Aleshores deia, ja es pot gravar, aleshores sortia Stallone, gravava les seves escenes i es tornava al camerino a seguir escrivint.
4: Caliente que sales, no?
1: Exacte. Originalment l'havien de protagonitzar Lloyd Bridges i el Clint Eastwood i amb l'Alain Delon com a francès. Tot va caure, més endavant el paper del Roger, del Michael Caine potser també l'havia de fer el Roger Moore, però també va caure. Hi havia molts problemes, sobretot perquè els futbolistes no sabien actuar i els actors no sabien jugar a futbol. Aleshores van haver de fer un mix-max. I al final, per acabar, la pel·lícula als Estats Units va fracassar, òbviament, perquè aquesta gent no entén de l'opi del poble, i la va salvar d'una catàstrofe el fet de que Europa i Sud-amèrica el futbol sí que sigui l'opi del poble i ho tirés tot endavant. Així que avui...
5: A la pel·li, que representa que són anglesos?
1: No, són perquè el Pelé, en principi, és de Trinidad i Tobago, amb la qual cosa ja és francès, aquí hi ha la justificació. Aleshores són com soldats, és un POV, és un camp de presoners de guerra, i són tot, han de ser tots de la Commonwealth i tal. Aleshores hi ha britànics, americans i tal, i per justificar el Pelé, diuen que és això, que ell diu a la pel·li que va aprendre a jugar a futbol xutant taronges, que en realitat Pelé va aprendre a jugar a futbol amb xutant fruita, però no eren taronges. Però bueno, està bé. És una pel·li que és...
5: Ni res dels soviètics originals, vaja.
1: No. I a part, amb aquell final, aquell punt de... És una evasió i victòria mal, i aquell punt que a la mitja part es poden pirar però decideixen quedar-se, i aleshores hi ha el gol final de xilena del Pelé, i s'escapen perquè hi ha una invasió de camp, i el Max von Sydow li declaren un acord marcial perquè ell, abans de ser un nazi, és un apassionat del futbol i aplaudeix les jugades bones que les estan fent els aliats, perquè òbviament els nazis semblen uruguaians perquè només van a la cama, i saps, és una pel·li que la teniu, em sembla, a Movistar, i està, i a Amazon també la podeu veure si no l'heu vist mai. És... I a part, la pel·li, el títol ja t'ho diu. En realitat, aquí es va dir evasió no victòria, però el títol original és Victory. Sí. T'ho està dient.
4: Vaya spoiler. No? Sí.
5: Molt bé, gràcies per notes a pau de pàgina. I ara, Avielmo.
2: Com li agrada.
1: Pau, sí, no, t'haig de dir que estic veient Widow's Bay.
5: No l'he vist, però diuen que està molt bé.
1: Aquesta mandanga, tio, l'has de veure.
5: Sí, sí, aquesta horror comèdia, no diuen que és que està...
1: És molt bo, i a part cada pel·lícula és una referència... És una referència al cinema clàssic. Widow's Bay, perquè no sàpiga, és una sèrie d'Apple TV que representa que és un alcalde que està obsessionat, un alcalde d'una illa que està obsessionat que la seva illa es converteixi en el nou Martha's Vineyard per aconseguir turisme i aconseguir diners i tal i qual, però els illencs són molt supersticiosos sobre una maledicció que s'acorda...
5: Te l'has posat pensant que era Tiburón.
1: Totalment, perquè sobre Tiburón està... quan diuen, no, serà el nou Martha's Vineyard, li vaig dir la Bea, és on es va gravar Tiburón.
4: La merda que hi ha del tsunami Tiburón, tio, i al final te la vas veure o no?
2: Jo sí que la meitat.
1: Sí, primer dia.
5: Sí, és com un xernado, però els taurons arriben amb via tsunami.
1: No, és un xernado sense brises.
2: Sí, és.
5: Teoria, ah, és allò que diu un xernado en sèrio, no? Era sí. El tagline aquell
1: de... A més, és foten aquell punt que és embarassada. Què dius?
4: Sí, sempre, tio.
5: Això hi ha una embarassada allà al mig?
4: Salva, sí, embarassada, sí. Tio, que sempre... Hòstia,
1: embarassada, no, que és en el moment clau, òbviament trencarà aigües. No, òbviament trencarà aigües.
5: No? Sí, sí. Quiet Place més xernado.
1: Sí.
6: sí. Els callos de Florida.
4: El tauró es caga, no? Diu el meu latrac. Que no, que estic querendo durar mallon.
1: Tinc fogots ara mateix, que no m'estàs de punt. I així salven.
4: I agafen l'aleta, no? I li trenca l'aleta.
1: Foten l'embarassada davant de tot i van obrint camí, que surten dels callos.
4: S'obren camí a base d'insults i improperis.
1: Tu m'estàs ajudant, el metge m'està ajudant, tu no. Això és verídic, això li van dir a un amic nostre. Carinyo, necessites algú? Deixa'm tranquil, el metge m'està ajudant, tu no. Saps? Allà, costat, oh, bueno, sí.
5: Okay. Bé, torna a la secció del Yelmo. Després d'aquest parell de setmanes d'absència involuntària. Música de Yelmo.
1: Torna a la secció del Yelmo.
5: Torna a la secció del Yelmo. Doncs he decidit, com diria Pompeu Fabra, tornar amb un bombasso. Res de pel·lícules de tercera categoria de frescor indeterminada.
2: Molt bé.
5: Res de cinema francès sobre com beure una copa de vi mirant a la resta per sobre l'espatlla. Avui torna l'Yelmo amb un clàssic de terror dirigit per un dels clàssics directors de clàssics de terror. Avui a l'Yelmo us recomanaré They Live. Pel·lícula nord-americana.
1: O sigui, Magí, diguem que saps de quina pel·li estem parlant.
2: Aquí com es va dir?
5: Viven.
2: Ah, va bé.
1: Ah, no, però no Viven. No, però Viven no la del, no la de l'avió.
4: No l'avió.
2: Ah, però no sé quina és.
1: La de les ulleres de sol?
5: Sí.
1: La de Obey, la samarreta aquesta que posa Obey?
4: M'hagin robat, diguéssim, però sí.
2: Sí. Aquestes referències les he vist, però no la tinc clara. Això s'ha de veure, oi? Ben mala, que me la miro ara mateix.
5: És més que un clàssic, Magí.
2: És més que un clàssic, eh?
1: És una d'aquelles pel·lis on van agafar un lluitador de pressingats i li van dir, saps fer pressingats? Sí. Saps actuar, tio.
2: Daily. A veure, vinga, va.
5: Pel·lícula nord-americana de l'any 1988, qualificada de science fiction action horror.
2: Molt bé.
5: I on hi ha les interpretacions d'en Roddy Piper, que és el que deia el Pau, aquest exlluitador, amb Keith David, que és el mític actor que surt a The Thing i que també és la veu del Capità Anderson a la saga Mass Effect, i Meg Foster. Està escrita, dirigida i composada pel gran John Carpenter. Petita sinopsi. Anys 80, els Estats Units es troben sota els efectes de la trickle-down economics del Ronald Reagan i la deslocalització de llocs de treball. Nada, és que es diu això, perdoneu, es diu Nada. És un home sense llar que arriba a Los Angeles mirant de trobar feina per sortir de la misèria. Allà coneix en Frank Armitage, que és el que interpreta el Keith David. Que el convida a un poblat fet de barraques on un grapat de gent hi sobreviu treballant bàsicament a la construcció. A prop d'aquestes barraques s'hi troba una església on hi ha un predicador que alerta que ells tenen a la butxaca els més poderosos de la classe política i econòmica mundial. Per a quin propòsit i amb quin sistema no ho sabem. I fins aquí la petita sinopsi sense espatllar gaire. Sense espatllar gaire de la pel·lícula.
4: Sí, li pots donar una mica més, jo crec.
1: Un dia treballant i tal, es troba una capsa amb unes ulleres.
5: Bueno, es troba, és un paio que li agrada molt l'usmear, vull dir...
1: Bueno, és un rodamón, s'ha hagut de treure les castanyes del foc i li agrada espavilar, s'espavila, la gana fa que el pa no sigui dur. I el tio, fisgant...
4: Segur que és espanyol, tu.
1: És l'azarillo. Fisgant, troba unes ulleres de sol que són especials.
4: Que li revelen una realitat oculta.
5: Bueno, sí, quan se les posa veus coses que en principi no hauries de veure. I a partir d'aquí...
4: No us enganyes del Magí, eh? Està amb cara de...
2: No, estic decebut perquè no està en plataformes.
5: Ah,
2: tio, ja això...
5: Pues és com
4: el Pau t'enviarà un link
5: la vida,
4: ara t'enviarà un link al Pau a part de fotre troianos fins a l'objet.
5: Sí, un bon antivirus, Magí,
4: el Déu web ja molta
1: gent. Només de pensar que el Pau et passarà un link ja està trucant la poli
2: en castellà.
4: Portem dues setmanes de parum perquè el Pau ha dit
5: ja quan li escriu el link per enviar el link ja m'estan arribant les seves dades.
2: Escolteu, en castellà es diu Estan Vivos, sí. Pot ser?
5: Estan Vivos, sí. Vivos, sí, potser Viven sí que era només la de l'avió, L'original és d'Elif.
2: La premissa i tema de les... no sé si em podeu respondre a aquesta pregunta per no revelar molta part del
1: Només cosa, et diré el que diu a IMDB, ¿vale? Que és... Un vagabundo encuentra unas gafas de sol y descubre que unos alienígenas han tomado la Tierra. Vull dir, això t'ho diu...
4: Però això és l'anunci d'Antena 3, eh, tio?
1: Totalment.
2: Però les ulleres en si són un...
1: De Ray-Ban Wayfarel de puta mare.
2: No, però vull dir, són casualitat de... O tenen un paper molt important.
1: Sí.
2: Hi ha una cosa... Vale.
5: Sí.
1: I les ulleres, és una capsa plena d'ulleres que va destinades a una història.
2: Ok.
5: Sí.
2: No,
5: Val, a veure, quin autèntic geni John Carpenter. Jo no sé com s'ho fa, però té la capacitat de fer una pel·lícula amb una trama molt senzilla i convertir-les, perquè ho ha fet amb més d'una, en autèntics clàssics del cinema. Com a moltes pel·lis del Carpenter, el pes de la crítica social és notable, com també passa en menor mesura potser The Thing o Escape from New York.
1: Aquesta, i el príncep de les tenebres també.
5: Aquesta potser sigui la més la
1: més
5: crítica social
1: té més
5: pes.
1: Escape from New York també té molta també crítica social.
5: Sí. Però per mi potser aquesta té un punt...
4: Home, té un transport econòmic o polític...
1: Sí, és molt més escarrenós aquesta que les altres.
5: Sí, aquí es tracten coses com, per exemple, el consumisme sec, damunt dels
4: més petits impulsos
5: empàtics... De la... Sí, perquè és això... És...
1: L'abandonament dels estrats socials més pobres... Vull dir, és...
5: I tot això sense oblidar una gran dosi d'humor que n'hi ha en aquesta pel·lícula, amb one-liners estil Schwarzenegger, que fan del protagonista el nada, un autèntic pinxo de primera categoria. Com a exemple només us diré que hi ha una escena on entra armat a un banc, i diu la frase: he vingut a mastegar xiclet i a repartir hòsties, i ja no em queda xiclet. O sigui, he vingut a repartir hòsties. Tenint tot això en consideració, i per si no s'havia notat, crec que estem davant d'un dels clàssics del cinema de terror dels anys 80 i una de les pel·lícules més sòlides de Carpenter que ja has dit.
1: Sí.
5: Per mi, una d'aquelles que cal mirar sí o sí. La nota final m'ha costat, perquè quan vaig començar a fer la secció vaig decidir que només puntuaria, o sigui, números enters, sense decimals. Puntuacions netes i clares. Així doncs, per mi, They Live té un 8.
1: Si puntués en decimals... Li haguessis posat un 7,8 o alguna cosa així,
5: no? No, li haguessis posat alguna més proper, inclús potser 8,5 tirant cap al 9, però crec que es mereix un 8. I des d'aquí, evidentment, us la recomano. Jo crec que és d'aquelles pel·lícules que dir que és de culte és quedar-se curt.
2: A veure, Pau, o sigui, aquí queda bé l'estíquer de l'Isrec amb aquella cara de... Perquè, o sigui,
5: veure,
2: un clàssic de clàssics i té un 8, sí, té un maginet de merda, sí, que...
1: Un maginet de merda. Però que estem parlant que no.
5: Què vol dir un estalteu? Un deu estar en altres llocs.
1: No, però que estem parlant que és ciència-ficció, terror, que no són el que parlàvem l'altre dia.
2: Precisament trobo que és una bona... Això és el que m'havia agradat més de tota la teva sinopsis. O sigui, la barreja de gèneres m'encanta. O sigui, guai, bueno, no he vist la pel·li, però que ho té tot per ser un 10, i per tant ho has venut com si fos la millor merda.
1: Però
2: t'haig
1: de dir que l'actor actua una miqueta regolitxi, però...
4: No, que ara amb el temps potser no té el mateix
1: impacte,
4: però
1: sí,
4: jo crec que en el seu moment era una pel·li que va ser molt
5: icònica.
1: Et diré més, els efectes especials aquí han envellit millor que a The Thing. A The Thing veus els mollequitos i aquí els
5: efectes... Però també està molt bé.
1: Sí,
5: també està molt bé.
1: No estic dient que no, però o sigui, The Thing té l'escena aquella de que li estan fent la desfibrilació a aquell paio. Aquella escena és brutal. És brutal. Però jo que sé, per exemple, fa poc vaig veure també El príncep de les tenebres. Per mi, aquesta, El príncep de les tenebres, Escape from New York i The Thing són els quatre clàssics que té. I són pel·lis que... I The Mist, merda, me la deixo. Són pel·lis que les ha sabut tancar.
5: I The Mouth of Madness, també.
1: Hòstia, sí, The Mouth of Madness és molt bona, tio.
5: Sí. No, que John Carpenter té molt
4: bones pel·lícules. Comenceu a semblar l'Infantino, tio, amb el Carpenter, eh?
1: No, però perquè després té Fantasmes de Marte i Vampiros de John Carpenter, que són autèntiques pibaltes, tio. Són uns trunyacos, tio, que no, d'això, però clar, és un senyor que...
2: 7,5 són aquestes.
5: Magí, tu mira-la i porta aquí la teva nota a veure si és un 10.
2: No, jo no l'he venut com si fos la millor merda del món.
5: No, però te la mires i vens aquí a la puntua.
4: I com deia el Pau, és d'una que de les coses d'aquestes de l'Obey, que és una cosa que surt molt durant la pel·lícula, se'n va fer una marca, que és una marca bastant...
5: Sí, totes dones aquestes, això, pues, obeeix, consumeix, no protestis, aquest tipus de...
6: Aquest tipus que a més es mola molt perquè és molt a l'època que surt UB, també, és... O sigui, era tota una onada de...
0: Sí, sembla que la nova pel·lícula de Spielberg...
6: Sí, sí, ja... Ah. Sembla que és una basura.
0: Sí, sí, però...
5: Ah, la dels aliens, no, aquesta?
0: Sí, perquè sembla que és una mica això, no? Són aliens que estan amagats entre la gent...
6: Diuen que és fluixa, tio.
5: Sí. Ja pot ser, ja m'ho crec.
6: Per cert, Néstor, parlant l'altre dia, vaig veure... Ara que parlàvem de lluitadors, vaig veure el lluitador, precisament. Mm.
4: No l'havies vist?
6: No, tio, no, la tenia. És que el Mickey Rourke, el Mickey Rourke em costa.
4: Però va ser un d'aquests, ara és que li encanta això, tio.
6: De rescatar, sí. I donar-li... Fa Tarantino una miqueta, no, de rescatar. Sí, sí, sí.
5: Mickey Rourke recautxotat per tot arreu.
4: Però clar, vull dir, en aquesta pel·li li queda molt bé, tio, aquesta cara com matxacada, desfigurada i tal, perquè...
6: La premissa està molt guapa, que és un tio que era... era el top notch del pressing catch en l'època del Hulk Hogan i que no ha sabut fer res més a la vida i viu del record i de shows de baixa estofa en gimnasos d'escoles i en merdes així.
5: I té la cara com li va deixar el Topuria, no? A la Casa Blanca, no?
6: El que té super raro són els dits, tio. Vaig mirar-ho i diuen que és per la boxa. Té les ungles, els dits en tambor i després vaig estar llegint que és per culpa perquè el Mickey Rourke havia sigut boxador i dels impactes els dits s'han fet. Sí. Bueno, això és una altra cosa. Estem menjant-nos la secció al Magí, nois.
5: Acabem això. Fins aquí el Yelmo. I ara la Pixelània.
6: Here we go.
2: A veure, nois, avui vinc a parlar-vos del meravellós i elegantíssim Microsoft Flight Simulator
0: 2024.
2: És que...
5: Ahora con más simulator.
6: No, con más flight y con más simulator.
2: No em pregunteu per què, diu. Però...
6: No, però no has vingut a parlar-nos d'això.
5: Per què, Magí?
6: No. Digue'ns per què ens parlaràs del flight simulator, perquè jo ja he caigut, Magí.
2: Tu també has caigut, eh? Perquè per 100 pavetes... Perquè, que
6: no, aquest, 100 aquest pavetes petit... no, Magí. 99.
0: Comprar és obra.
2: Estava... Vaig veure que això... Bueno, de fet, vaig estar buscant-lo. Just ha coincidit que han tret ara el Thrustmaster, la marca aquesta que treu volants...
6: Els volants de ple...
2: I tot
5: en un motor porno, això.
4: Thrustmaster. Del consolador aquell del Leslie Nielsen.
6: Que la xupa i la
5: deia que no té gust. Thrustmaster. Que el venen amb unes cremites,
6: no? Mola crec que aquesta escena el tio després de fotre-li el discurs i l'únic que s'interpone entre ustedes i
4: la moralitat.
5: Hola, Frank.
6: Pues va sortir, el Thrustmaster, que són els creadors de volants i tal, han tret un nou joystick.
2: Sí, de fet la idea suposo que és, bueno, entenc, va per aquí, després de veure unes quantes reviews, volen democratitzar el fet de poder-te comprar un d'aquests joysticks complam, o sigui, complam del joystick més la palanca, diguéssim, d'accelerar i frenar
6: que els sobre avions. Que després se li pot afegir els pedals i tot.
2: Pots afegir
6: els laterals.
2: Pots afegir diverses coses. Pots afegir un panell amb molts botons i també pedals.
5: T'acabes d'untar una cabina d'avió a casa teva.
2: Totalment.
6: I veurem que la mancaix del Magí, tio, s'anirà convertint en una cabina d'avió.
2: Més artilugis per aquí.
4: La porta al final serà amb la mirilla aquella.
2: No, aquests altres complements no hi cauré, ja ho avanço, perquè em volia treure'm l'espineta aquesta. Però abans de parlar del joystick, sí que dir-vos que jo amb el Flight Simulator és dels jocs que sé que és un estil de joc que a priori tampoc em desperta molt les ganes de viciar o de jugar-lo, però sí que a Microsoft amb aquesta última edició ho ha fet molt bé amb tots els trailers. O sigui, és un joc que entra pels ulls. És que a dia d'avui, jo antigament podia entendre que només uns megaaficionats dels avions, no? De tot el tema d'aviació i de més, doncs els molés molt tenir el seu 486 i fer com que amb el teclat i de més, doncs lo complicat que pot arribar a ser, doncs, enlairar un avió, doncs ara ho han simplificat. O sigui, tens l'opció de jugar-ho també mega complicat o la versió de Super Warrior. Ah, aquest és un joystick antic.
1: És el meu joystick del TIE Fighter, tio.
2: Vale. doncs jo ja et dic, de fet, una de les primeres coses que vaig fer quan vaig tenir la Xbox, la Series S, va ser amb el Game Pass descarregar-me el Flight Simulator i provar-lo. I veia que estava corredillo, però notava molt que la Series S es quedava curta amb la qualitat gràfica, sí. Llavors, en el moment en què vaig saber que el Microsoft doncs, ja treia també per Play 5 doncs, molts diversos jocs, no? Que ja sabem aquí els Indiana Jones, els Halo i demés, no l'havia comprat. Vaig estar a punt de pujar un digital, però com que la Series S no té per pujar CDs, o sigui, el tenia descarregat i només el podia jugar quan vaig estar pagant el Game Pass. Total, que ara en Play 5 doncs, va sortir el joc, ja farà uns mesos, i vaig dir, vinga, em pillo el joc, em fa il·lusió tenir-lo en físic, i a més, amb aquest complement del joystick.
1: Sí, i la Magí, veritat... Aleshores, la cronologia és, el Magí penja el joystick.
2: Això.
1: El xat de grup. Què és això?
2: Joystick? Només amb el joystick o ja vaig posar el joc, també?
1: No, només el joystick. Em sembla joc i joystick, però va ser joc i joystick. I acte seguit és compatible amb els Ace Combat? I va ser, no. No.
2: I ja sabem que d'aquí poquet sortirà l'Ace Combat 8. Jo tinc l'Ace Combat 7 precintadillo.
1: Jo també, me l'he passat.
2: Tu te l'has passat. I jo de moment només he provat el joystick amb el Flight Simulator.
1: I quan vaig anar a comprar el d'això, tu et compres el joystick i en el joystick et posa ja directament públic del Flight Simulator 24, que és aquest joc, i li vaig dir, vale, posa'm també el Flight Simulator, i em diu, no, s'està descatalogat. Indiana Jones and the Circle of Gold, aquest em va tornar a aparèixer, saps, mirada les mil milles, i no, me l'he pillat per
4: en italianini o en què?
1: No, Spanish movie, tio, me l'he pillat. Vull despegar de Sabadell.
2: Doncs
4: aterrar a casa teva a Sant Quirze.
1: Sí. Vull fer un Torres Gemelas a l'institut.
2: Jo gairebé totes aquestes coses són les que he anat provant.
4: No he jugat
2: molta estona, però dir-vos que la sensació, l'experiència és molt, molt guai. És un joc, el definir, he posat aquest adjectiu... Sí, aquí la turbina del
4: la
2: pobre.
4: La turbina està fent la jugada
1: de sol. Està fent l'avió, tio.
2: Això és com s'ha sent dins la cabina. doncs això, què anava a dir? L'adjectiu que li donava quan us descrivia el joc que estava que abans de dir-vos quin joc era és que per mi és elegant, és un joc molt elegant. El tema dels trailers crec que Microsoft ho fa molt bé, i quan portes els avions és molt bonic, i hem aconseguit
4: un joc elegant. És l'eufemisme d'un joc avorrit, eh?
2: No, és un joc que si tu et faltarien molt grindades per algun lloc, no?
4: Grindes amb l'avió, amb l'ala,
1: fer un slide,
2: això ho farem d'aquí poc amb els trens.
4: I és que havia vist el meu cosí jugar aquest joc bastant de temps, tio, i clar, diu, clar, és molt realista, vull dir, això no ho poso en cap mena de dubte, tio, però clar, tio, aixecant un 7-8-6 tal, botonet, una mica de força, tal, aixecar,
1: però després
4: aixeca.
1: quan l'aixeques,
4: saps, després de l'Ace Combat, tio, que vas allà, tio,
1: però quan aixeques l'Ace Combat, quan aixeques allò, aleshores has d'agafar el micro i dir,
7: tenemos colònies de Alma Sumiduti i de...
1: Però això és Això són les hostesses, que se les entén, però el capità que parla amb el micro introduït a la boca no li entén res.
2: Doncs res, hem arribat a un punt on amb el tema dels GPS i els satèl·lits i tot, doncs volar, tio, és pràcticament, entenc que deu ser molt similar a això, a l'experiència que et dona el Flight Simulator, perquè és molt bonic. El primer que vaig fer va ser un Sabadell Aeroport del Prat, i el timing
1: amb tot el controladors aèris, tio, entrant en pànic, tenemos un objeto identificado.
2: Un autèntic caos
1: a Barcelona.
2: No, i que d'entrada, una cosa que també es veu que té moltes edicions, o sigui, comprant el joc en físic, te'l pots millorar-lo com amb, no són DLCs, són com millores el pack, o sigui, com la versió del joc, i no sé, pots pagar fins a 150 euros o 200, que et venen com més aeroports, més avions, però ja el pack, o sigui, no vull gastar-me diners amb el que hi ha molta cosa, em sembla que et venen...
4: Amb el pack bàsic ja està Sabadell, que és el que volia.
2: Que és el que volia, i de vehicles, o sigui, n'hi ha un huevo, em sembla que hi ha com una quarantena o cinquantena d'avions de tot tipus. Jo no sóc zero expert en avions, però des d'avionetes així molt portables, a caces, a
4: helicòpters també, o no?
2: Zeppelins, helicòpters també de diversos tipus, tens també un dron, el dron és una passada, o sigui, com puges de fàcil, o sigui, a més, tots els que he portat, la sensació de que es piloten diferent es nota molt. I volia afegir aquí també, l'experiència va ser que, i hi ha una mica del puntet de dir, vinga, va, tirem endavant amb això, és que fa pocs, no sé si poques setmanes, van fer el Flight Simulator compatible amb els PlayStation VR. Per tant, m'havíeu de veure amb la palanqueta VR i marejant-me, tio, perquè uau, quina sensació, i això sí que hi és, o sigui, molt, molt immersiu. Aquí sí que trobo falta ja una
4: les
2: cadira.
4: Les tres trallades van valdre la pena.
2: No, però la sensació de patir un petit gir, i sí que dius, hosti, és que és molt, l'impacte és molt fort, i no per bogeria d'un picat cap a baix, una petita frustració lateral.
1: Fruitmaster
2: J5. El J5, que jo havia estat mirant, jo volia comprar, o sigui, quan estava mirant per comprar joystick, hi havia el J4 que també el preu era el mateix, perquè és això, és un preu molt assequible, i estava descatalogat a tot arreu, i mentre estava fent aquesta petita recerca del J4, van treure el J5, vull dir que ha sigut allò dit i fet, ha anat molt bé. I això, el que us deia, els especialistes que juguen als jocs d'aviació diuen que aquest joystick, el T-Flight J5, és una molt bona porta d'entrada, perquè això, són 100 euros que et dona, no et dona el que segurament dona a l'equip de 3.000, però que ja et surts del, o sigui, et fa sortir del pas, i l'experiència te la dona, i molt bé. La veritat és que és molt guai.
1: A mi el que em mola és que el joc aquest és 3 anys i que és algo que és molt guai per als nens, tio. Al final és una entrada molt, molt suau al món dels videojocs.
4: Sí, sí, quan veig la meva filla de 3 anys estiu jugant al Fly Simulator.
1: No, t'ho dic perquè a mi també m'han batat a casa, perquè sé que si li planto això al meu fill ja no tindré fill mai més, no? Però
2: el meu de 6 ja ha fet alguna partideta, eh? Ja li vaig dir, vine cap aquí, prova això.
1: M'ha fet una Al-Qaeda en algun moment.
2: No, però és que a més el Magí és molt, molt prudent amb això, i feia molta gràcia perquè a la que hi havia alguna cosa diu, o sigui, a la que feia, movia una mica la palanca més del compte i veia que es picava cap a baix, no? Oh, i es posava com neguitós, però em va dir, m'agrada molt perquè no estic competint contra ningú aquí. Dic, pues mira, això era un joc molt de tranquil.
4: A mi m'agrada més allò que vas explicar, tio, del realisme d'allò, no?
2: Sí, que no acabava d'entendre, perquè, bueno, és una pinzellada també de les modalitats de joc. Hi ha el mode lliure, mode carrera, per anar desbloquejant, diguéssim, i també guanyant habilitat amb les diverses pijades que tens de pilotar, i hi ha un mode que és el mode desafiament, que està molt guai, que és que et planta, cada setmana s'actualitzen i et situen en diversos punts del món, i has de fer fotos, són, o sigui, et donen un avió o el que sigui, el vehicle que sigui, i en un lloc et diuen, aconsegueix fer una fotografia amb el sol que et quedi a la part oest, que es vegi un edifici, no sé què, o sigui, en funció on estiguis, no? I tu vas pilotant, i en el moment que ho veus, apretes un motor, ja se't posa la càmera, pots moure llavors lliurement la càmera i aconsegueixes la fotografia. Doncs això, al Magí estaven fent una zona d'uns castells a Suècia, no sé, una zona amb boscos nevats, muntanyes, molt bonic, i no en, diu, si xoco contra aquest castell, el castell, com dient, al castell de debò li passa alguna cosa? Dic, no, això és un videojoc, no.
4: Això és un dron que real, Déu,
2: això s'està movent a algun lloc.
4: Entra per la finestra del menjador d'algú.
1: Els juegos de Ender, no?
2: Exacte, no, els jocs de guerra, no? No, la veritat és que això. I llavors vaig fer, pillar un dron i aparcar aquí a davant de casa, i es veu terriblement malament, tota la, és el que passava abans amb els...
4: Totes les obres que has fet, tio, que no queden ben reflexades, Déu.
2: No, es veu tot
7: pintura no és prou ocre,
5: és l'espai Simoneto, no és el cas del Magí Simoneto.
2: No, home, no, però vull dir que es veuen els carrers tots deformats, que a molta alçada doncs queda tot de puta mare.
1: És, abans de les eleccions, quan no havien asfaltat els carrers.
2: Però bueno, en el fons veig que aquest, el joc aquest pot créixer sempre cap aquí, o sigui, el nivell de qualitat gràfica quan estàs volant, per mi és pràcticament una realitat.
4: No,
2: doncs millora l'estit viu, sí, bueno, quan parlem del GTA 6 ja veurem què podem fer, no? Volant serà meravellós i quan anem al terra la paperera aquella tindrà una deformació perfecta amb la arbeta aquella al terra. GTA et donarà això.
1: El que no et donarà és CD.
2: De què et donarà CD? Ben tancat, Pau.
5: Molt bé, gràcies, Magí, per la Pixelània. I abans d'acabar, videojocs de paraules.

0: Vinga, va, som-hi. Diu, s'obre el taló i es veuen tot un seguit de lleis i jo caient dins un ou, de la mateixa manera que ho fan les bates. Sabeu com cauen les bates, no? Doncs de la mateixa manera que cau una bata, és això, doncs, com si us veuen tot un seguit de lleis i jo caient dins un ou, de la mateixa manera que ho fan,
1: de,
0: ho fan
1: de les lleis.
0: Lleis.
1: Sí, sí, sí, ho he entès, però sí, és que no, sí.
2: Com que cada vegada és més David Lynch,
3: el Magí, començarà a fer a parlar al revés, no?
1: Ja sabeu perquè té un, no, gairebé un 10, no? Perquè és que
4: seguir-li el pas en això és de nivell extra.
0: Està encantat, nom del videojoc és el Lleis Combates Kaikanou. Lleis Combates Kaikanou.
3: Lleis Combates Kaikanou.
0: Kaikanou. És el Lleis
3: Combates Kaikanou.
0: Kaikanou en nou.
3: Combates
4: Kaikanou. Aquest el triple mortal és heavy,
0: és heavy. Lleis Combates Kaikanou. Com més el diem, més millor. D'aquest no entra al top 5, eh?
3: No. Però és un d'aquests que madurarà i madurarà bé.
0: Em van escriure, si el del jo sí, amb de Misteri Kiyous Book.
2: Quin era aquest?
0: El del jo sí, amb de Misteri Kiyous Book.
1: No, no, però el que vol no és la resolució.
0: No, és tot el debi.
4: L'am, tio, de
1: Blasio.
0: Em va escriure l'informàtic de l'escola dient, Magí, quin far de riure amb el... em veu donar molt peu amb el Lolo morint-se de riure i tot. No, res.
2: En fi, molt bé. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per saber.
3: Gràcies, bon dia.
2: Néstor Sart.
4: Gràcies, bona tarda.
2: Magí Berneda.
0: Gràcies, bona nit.
2: Manuel Osero.
1: El seu. El seu.
0: No, el seu. El seu.
3: Manuel Oseuro.
4: Seuro.
2: I un servidor, Pau Aguilar. Com cada programa us recordo que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 2 de la nit. Ens podreu, perquè ja Ràdio Sant Quirze ja estan de vacances. Els dijous, primer a les 8 del vespre a ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube, i que podeu interactuar amb nosaltres a les xarxes socials, a Twitter, Instagram i BlueSky, @FreaksBeats. Moltes gràcies.
1: Ruina por una tontería. Ok. Cuidadito, cuidadito conmigo.
5: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

啊。

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: i ens diuen que ja ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Per una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

eyes so hard to be.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Fes, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
9: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.